De Mireia Baeta a Ràdio Occitània, en aquest espai, en aquesta secció titulada Trenquem Silencis. I cada setmana una petita dosi de dades, reflexió i contingut al voltant de la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen moltes persones. Una complexa i trista realitat a la que hi anem donant visibilitat, a la que hi posem veu i trenquem silencis, d'aquí ve el nom. Obvi, oi? Avui el programa és un xic diferent. Però veient que és el darrer d'aquesta temporada de 10 mesos, però veient que és el programa fi de primera temporada, em vaig preguntar, i de què parlarem? Com tanquem la temporada? Doncs bé, com que estem en el capítol 42, se m'ha ocorregut mirar la simbologia d'aquest número. I he trobat el següent. El número 42 et fa creuar les teves fronteres i experimentar la teva vida al màxim. Sol ocórrer, sol aparèixer el número 42 per confirmar definitivament el que estàs fent. Et fa aprofitar oportunitats, prendre riscos i grans decisions. És un número de destí, estàs a punt de fer un gran canvi. T'has d'arriscar, sense oblidar les experiències anteriors i aplicar el que has après fins ara. El missatge del número 42 és que porta grans oportunitats i té un profund misticisme. En el sentit espiritual, el número 42 representa progrés i estabilitat després de prendre grans decisions. Lewis Carroll, en el seu llibre Alícia al País de les Meravelles, hi posà 42 il·lustracions. Aquest famós escriptor i matemàtic tenia una gran fascinació per aquest número i el feia servir regularment en les seves obres. Pels amants de les matemàtiques, el número 42 representa una suma dels primers 6 números parells positius. Veure el número 42 dona un impuls, porta progrés i certesa. Aquest número t'ajuda a veure els avantatges i a fer-los servir adequadament. És un número per a l'èxit. En general, veure el número 42 significa que hi ha grans canvis i positius per endavant que has d'acceptar. Representa la confiança i autosuficiència. Creu en els teus instints i aprofita les oportunitats. Confia en la teva veu interior. Douglas Adams, escriptor, humorista i dramaturg, afirma que la resposta al sentit de la vida, l'univers i tot el demés és 42. No em direu que no és una curiosa casualitat, que el tancament de la primera temporada tingui el número 42. Sigui com sigui, de tot el llegit, crec que molt del que ha suposat aquesta temporada que va de setembre del 2022 a juliol de 2023 està inclòs en les definicions i atribucions al número 42. Per descomptat que per mi ha suposat superar barreres, prendre riscos, confiar en el que faig, un canvi, major presència a les xarxes, això que et trobis persones i et diguin t'escolto sempre, o que t'escriguin i et facin referència al contingut dels programes, no negaré que té un punt de superar fronteres, com diuen que representa el 42. Ha suposat una gran oportunitat, sí, també progrés, estabilitat, constància, molta, moltíssima, aprendre d'experiències anteriors, i tant, i també donar sentit a la vida, no en sentit transcendental. No diré que he trobat el sentit de la vida amb trenquem silencis, perquè no s'ajustaria a la veritat, a la realitat, però sí que puc dir que sento que té molt sentit fer aquest programa i el té pensant en vosaltres, en l'audiència. Canviem, per tant, el focus. La gran contribució d'aquest programa és la seva potència invisible. És un espai invisible, una audiència invisible. És, per a qui l'escolteu, un acte que requereix voluntat i valentia. Voluntat de voler escoltar contingut sobre aquesta xacra social que no mostra cap senyal de retrocés, per no dir el contrari. Voluntat que, en funció de la realitat de la persona oient, igual ha d'escoltar el programa d'amagat o quan està totalment sola, no fos cas que ho sentís qui no ho ha de sentir. Per tant, també valentia. Valentia també en el sentit que sovint quan escoltem segons quins exemples o situacions ens hi veiem reflectides i ens sentim persones vulnerables i, o que s'han aprofitat de nosaltres en el passat o en el present i ho revivim. I ens descobrim en alguns dels exemples i això fa mal. En cap moment hem volgut fer-vos sentir malament ni fer-vos sentir responsables o culpables de res, per descomptat que no, ni ferir-vos, ni incomodar-vos, tot i que en som conscients. Podria ser que en algun moment

0: molt probablement en algun moment alguns d'aquests sentiments s'hagin activat. El que sí que hem volgut en tot moment és parlar de manera senzilla, directa, clara, sobre un tema del que encara és tabú parlar-ne obertament. L'espai radiofònic permet que us connecteu, que ho escolteu i que, si us convé, ningú del món mundial, com diu l'expressió de carrer, se n'assabenti. La ràdio permet aquest anonimat. Hem volgut que s'activessin alguns clics dins vostre, que reconeguéssiu alguna situació vostra o en alguna persona propera a vosaltres. Hem volgut que poguéssiu tenir major coneixement i major consciència d'aquesta realitat i volem agrair-vos els feedbacks. Aquests no són per a donar-nos copets a l'espatlla a nosaltres, sinó que són per a contribuir a enriquir el programa amb exemples de les vostres aportacions, de les quals, com haureu pogut comprovar, en guardem l'anonimat. I volem donar-vos les gràcies per compartir i reenviar els capítols. En tenim constància que ho feu. De fet, l'objectiu d'aquest programa és obrir consciència, oferir coneixements, dades, per ajudar a persones del vostre entorn, o vosaltres mateixes, per què no? Cada vegada que compartiu, ajudeu. Compartiu i contribuireu en la millora de la qualitat de vida de persones que aprecieu. Sabem que no és gens fàcil trencar el vincle, sabem que és un llarg i dur camí, però comença per obrir consciència. I com sempre us diem, estem obertes a rebre feedback, suggeriments, preguntes, observacions, peticions. Feu. No us ho calleu i ho guardeu per vosaltres, no. Feu-nos-ho arribar, si us plau, que aquí, cada setmana, trenquem silencis. I fins aquí el Trenquem Silencis d'avui. Tanquem aquí la primera temporada d'aquest espai. Baixem la persiana per fer un parèntesi, un descans i carregar piles. Recordeu que disposeu del Messenger per posar-vos en contacte amb la Mireia Baeta i a mi mateixa, l'Àngels Rora Massaneda, i també disposeu del correu trenquemsilencis@gmail.com. Agraïm que ens feu arribar les vostres aportacions. És una manera de poder ser més properes a vosaltres, l'estimada audiència que ens escolteu cada setmana. Mil gràcies per aquesta temporada, estimada audiència, i mil gràcies a la Mireia Baeta i a Ràdio Occitània per aquesta oportunitat. I fins ben aviat, família de Trenquem Silencis. Ens veiem, ens sentim de nou al setembre. Molt bon estiu.
1: Trenquem Silencis amb Àngel Roura Massaneda.

0: tiro fiulù, un personello ricudù, ricudù.
1: Radio Citanio.
2: Obladio, oblada, sian giuius. Dele cantato.
3: Radio Citanio.
4: Citanio, trezuros.
5: Bona tarda. Esteu escoltant la veu de l'Horta.
6: Programa en Valencia de Radio Occitania.
7: Per conèixer la seva lengua, la seva cultura e la seva musica.
8: Retrouvez tous les mardis le programme valencien de 16 à 17 heures.

Bona vespre, amics. Avui amb altres dins del nostre programa, La Veu de l'Horta, el programa dedicat a la vila o al poble de Carbet. Suposo que no s'enfadaran ni els uns ni els altres si dic la vila o el poble, perquè a so meu tenim el costum de dir sempre el poble, però dic que mos perdonen.

Et donc aujourd'hui, chers amis, nous allons parler de Carlette. Carlette appartient, disons, à la comarque de la Ribera Alta et se trouve au commencement de la sous-comarque de la Val dels Alcalans. Les seus limites sont al nord, Catadau i Alfarb, à l'est, Alginet, Guadassuar i l'Alcúdia, à l'oest, Tous i al sud, Benimodo i l'Alcúdia. Es troba al sud de la ciutat de València, a 39 i 13 de latitud nord i 3 i 10 de longitud al meridià de Madrid. El seu terme té una superfície de 45,29 km², pla en el seu més gran part, per l'oest

De la Serra del Cavallón baixen uns quants barrancs que s'ajuneixen ja en el terme de Carvet per formar el riu Seco de Benimodo, un curs d'aigua intermitent que corre paral·lel al Magre. El tros de dejecció d'este riu Magre impedeix de desaguar en ell desviant-lo cap al sud i fent-se desembocar en el riu Verd. Per tant, la més gran part del terme de Carvet és un domini de terreny pla, de planura, d'origen al·luvial i molt fèrtil per a practicar l'agricultura. Carvet es beneficia de reg en no menys de 3.400 hectàrees, el qual converteix Carvet en el tercer municipi després d'Alzira del Gemesí en més gran superfície de regadiu de tota la Ribera Alta. La superfície, diríem, de la ciutat és de 4.528 hectàrees. Geogràficament, el terme de Carvet, com us he dit, aboreixen els municipis següents, al nord amb Catadau i al Barb, al sud amb l'Alcúdia, Guadassuar i Benimodo, a l'oest amb Tous i Catadau i a l'est amb Alginet. Es troba uns 40 metres sobre el nivell del mar i s'ha situat al sud de la ciutat de València

a 39 graus, 13 de latitud nord i 3, 10 de longitud del meridià de Madrid. Aquest terme està travessat del nord al sud pel riu Magre, d'escàs cabdal, però de grans avingudes en èpoques de pluja. El clima és mediterrani, la temperatura mitjana anual és de 16 graus i la humitat en l'aire és de 62 graus. Són rares les nevades, més freqüents les gelades, això sí. Comunicacions. Carbet dista 28 quilòmetres de la ciutat de València. Compta amb una estació de ferrocarril, tren que es converteix en metro a arribar a la capital. La carretera comarcal Tavernes de Valldigna, Líria, travessa Carbet per el centre de la carretera comarcal i de la població. A més, un enllaç connecta Carbet amb la Nacional 340, Albacete, València. Dos línies d'autobusos passen per la població, va de Catadau a Alzira i va de Benimodo a València. I després d'escoltar una miqueta de musiqueta més, anem a veure les coses sèries, les coses sèries, les coses tradicionals, la història, els primers pobladors, els llocs d'interès, les esglésies, els carrers, els palaus, les coses, i la cuina també, perquè bo, quan on parla de país valencià, jo vos he dit això que fa, l'histoire est indispensable. Les vieux monuments, les endroits d'intérêt public, c'est extraordinaire. Mais la cuisine est incomparable. Alors, en tant que bon méditerranéen, en tant que bonne personne, disons, qui a vécu très longtemps dans cette terre merveilleuse, dont on va parler, mais pour la dernière chose, la cuisine, parce que là, c'est quelque chose avec laquelle on finit très, très, très, très bien notre programme.

Les més antigues mencions escrites sobre Carvet es troben en el llibre del repartiment, on en l'any 1238 es designen repetidament les alqueries de Carvet i Alfarb com els principals de la vall d'Alcalà. D'aquesta subcomarca natural també formaren part Catadau i Llombai, amb els seus respectius castells en temps dels moros, puig que també varen existir en Carvet i Alfarb, i es va posar el nom en plural Vall d'Alcalans. Segons en Joan Coromines, en 1995, és probable que el nom de Carvet resulte de l'àrab vulgar valencià qualet, Alcalans, que significa plaça fort, castell, reduït a Calet i contaminat per la R del nom de caverna de Matamont, en la que els moros anomenaven Garvedí, cova infernal, o Garda Almeid, cova dels homes morts. Donc, voilà, c'est peut-être des choses qu'on peut trouver, disons, le nom viendrait de ce qui est probable, d'après une étymologiste, le nom de Carlet vient de l'arabe courant en valencien, Qualet, c'est Alcalans, ce qui signifie une place forte ou un château. Réduit à Calet, et après, disons, rajouter le R du nom de la grotte de Matamon, grotte que les morts de la région appelée Garvedi, grotte infernale, ou Gar Almeid, la grotte des hommes qui sont morts. Voilà, ça c'est à propos ce qui concerne les origines, disons, du nom de Carvet. Parce que bon, Carvet aussi, ça pourrait devenir une déformation du prénom Charles. Mais ça, c'est une autre histoire, parce qu'en valencien ou en catalan de la région, Carves, c'est Charles, et Carvet, ou Carvet, c'est le petit Charles, ou un diminutif comme ça. Enfin, ça, c'est déjà une autre chose. Une autre fois qu'on fera notre programme, on va s'étendre sur ces, peut-être, sur ces choses, mais on va revenir sur l'histoire de Carvet. Los primers testimonis de l'activitat humana de la ribera de Júcar o de Júcar coincideixen en el panorama general de la prehistòria valenciana, en la que a partir del paleolític mitjà o musterià és quan veiem consolidar-se la presència de l'home, 50.000 a 40.000 anys abans de Crist. De les etapes anteriors es coneixen molt pocs jaciments de la comunitat valenciana. En el referent a Carvet, existeixen abundants restes trobats per Daniel Serrano que fan remuntar els orígens del poblament de Carvet a la prehistòria, ja que es varen trobar puntes de fletxes, agulles i raspadors de sídex, precedents del paleolític i neolític, en anomenar cova del cosí o cova del primo a la parra. En 1961, per part del Servei d'Investigació Prehistòrica, es varen fer prospeccions en la Mola. Este lloc, en les seves característiques, feia pensar que podrien trobar-se restes d'un poblat de la cultura del bronze valencià. Aquesta època es caracteritza per substituir el sílex pel metall per a la confecció dels estres i per utilitzar massivament la ceràmica. No obstant, els resultats foren negatius i així ho expressa Enric Pla Ballester. La prospecció fou totalment infructuosa, poiquen en les terres conreuades des de fa molts anys no es va trobar ningú objecte arqueològic ni signe d'edificació que clarament pogués atribuir-se a aquesta època prehistòrica. Això mos ve del report o informació d'activitats Arxiu de la Prehistòria Llevantina de l'any 1966, la pàgina 290. Una musiqueta més i anem a tornar amb altres.

Los primers restes documentats en Carvet pertanyen a la cultura ibèrica. Este apareix a darreries del segle VI abans de Crist. El poblament ibèric s'articula en un conjunt de jaciments dependents del nucli principal, fortament defensat. El principal jaciment de Carvet es troba en la Font Blanca, en la zona dels Cabeçolets, a 3.600 metres del poble. El material més antic és un fragment de ceràmica campaniense, a que nos indica que el jaciment ja existia entre la segona meitat del segle III i primera del segle II abans de Crist, tenint a partir d'aquest moment continuïtat, com indiquen les ceràmiques campanienses B i les sigilates. Altre jaciment ibèric es troba en el poblat de Matamont, a l'oest en els termes de Carvet i Catadau, formant límit amb el de Tous. D'esta loma de Matamont es van recollir 8 fragments de petit tamany de ceràmica àtica de Berniu, totes elles de vernissats negres, alguns de ceràmica ibèrica amb decoració geomètrica senzilla. Aquests restes es conserven en el caixó número 22 del Servei d'Investigació Prehistòrica. En quant a l'època romana, esta comença en l'estat espanyol en l'any 218 abans de Crist. D'aquesta època s'han trobat els següents jaciments en Carvet: els Fornals, segle I i II de Crist, la Font Blanca, darreries del segle III abans de Crist i dos després de Crist, i el Pedregalet, crònicament indeterminada. La ceràmica d'aquests jaciments és fina, campaniense, sigillata, aretina i sigillata clara. Algunes porten decoració en relleu. Pràcticament tots els jaciments romans ens han proporcionat tègules i imbrisses que formen els terrats de les cases. El jaciment de Pedregalet mos ha dotat, a més, restes de mosaics, el que és corrent en edificacions nobles. També s'han trobat restes de termes i, segons Emili Begut, es varen trobar en els Fornals àmfores i monedes. Entre aquestes, una de Vespasià, 69-79 abans de Crist, i altres hispano-romanes de Celsa, el que fa que, bé, la prova és de que en aquesta part, doncs, s'han establert els estres humans i tenim proves molt fortes d'aquesta presència romana i anterior en aquestes terres valencianes.

El primer testimoni escrit sobre Carlet el trobem en el llibre del repartiment. Així apareix la donació de Jaume I a Pere de Montagut el 5 de juny de 1238 en les alqueries de Carlet i Alfar, que es troben en el Vall del Cavà, en els forns i els molins. Carlet era una alqueria musulmana i tal com estava constituïda per gent, camperols lliures i propietaris de les seues terres. Molt sovint, la població s'assentava al voltant d'una torre que feia funcions de defensa i de guaita de la comunitat rural. Aquestes torres eren de dimensions reduïdes i no tenien caràcter senyorial. En Carlet hi ha constància de l'existència d'una d'aquestes torres que fou destruïda en el segle XVI, segons afirma Escolano. Segons en Carreras Candi, la primera carta a poble data del 17 de gener de 1251 i fou feta a Fuero d'Aragón. El senyor territorial portà 57 pobladors per Carlet i l'Alcúdia. En aquestes i les posteriors cartes poble podem observar les relacions de dependència de la gent del camp respecte al senyor que quedaven sempre inalterables en les vinyes generals fins a la supressió dels senyorius després de la mort de Ferran VII. El 22 de desembre de 1329, el rei Alfons VI concedeix al senyor la meitat de les penes i el coneixement de les causes criminals, excepte les condenes de mort i motivació dels membres. En 1348, Carlet passà a la família Vilanova i dependitzant-se de la jurisdicció d'Alzira i reben el títol de vila. En 1374, Vidal de Vilanova, casat amb Elvira de Montagut, ven Carlet als jurats de València, els quals a la seva vegada, en 1375, ho varen vendre a mossèn Gonzal de Castellví. La primitiva població se situava més al sud que en l'actual perímetre, a aquells carrers en el que avui anomenaríem Veseres Altes o el Camí d'Alzira. Des de 1500 la població es comença a extendre's per la part noroest. L'antic circuit tenia alineació semiàrab amb els carrers estretets i tortuoses, així com arcades en gran nombre de cases de baixa façana de ailers separant i portes de ferradura. Durant la Germania de 1519-1522, els agermanats de Carlet assaltaren i varen saquejar el castell dels Castellví. Els musulmans que tenien condicions de vassallatge més oneroses es varen mantenir fidels al senyor i la població cristiana als agermanats. El que fa que, voyez, dans ces terres-là, au cours des siècles, ils ont un aspect paisible, ils ont un aspect tranquille, ils ont un aspect, disons, souriant, un aspect, disons, qui vit sa vie normalement sans grande altération. Mais ne trompez-vous, on dit toujours que l'eau tranquille réserve des surprises. Et c'est vrai, si on regarde bien l'histoire au cours des siècles, ces terres qu'ils ont, cette apparence si tranquille, ils se sont vus très souvent de fois réveillés le matin avec des choses assez, pas tellement bonnes à raconter. Mais en fait, ça fait partie de la vie de tout le peuple, de tous les pays et de toutes les provinces et toutes les façons d'être déjà. Mais c'est vrai, malgré tout, il y a ce caractère vivant, il y a ce caractère gai qui reste. Tout en étant un mélange terrible ou très fort des deux cultures, deux civilisations et deux façons d'être déjà bien différentes. On écoute une musique de puce et on revient.

1604 fu creato il titolo di conde di Carvet a favore di Jordi de Castellví i López de Mendoza. Després de l'expulsió dels moriscos en l'any 1609, el conde de Carvet repopla la vila i es fixen les condicions per les que s'han de regir els pobladors. El conde otorga una nova carta poble en l'any 1610 i el poble queda dividit en antic i nou. En 1620 es va fundar un convent de dominics que va desaparèixer amb l'exclaustració. Durant tot el segle XVII, els vassalls s'enfronten al conde en numeroses ocasions per considerar molt exigents i molt fortes les exigències del senyor. Aquests enfrontaments foren tant per la via legal, formulant-se problemes davant la corona com per la violència sublevant-se de la gent. En 1801, el poble va saltar i va saquejar el Palau Comtal, reduint a cendres els arxius dels escrivans. En 1830 s'estableix un jutjat de primera instància i instrucció. El 19 de juny de 1872, el nucli urbà de Carvet pateix les conseqüències d'un terratrèmol de forta intensitat. El portal de Sant Bernat, el Palau Comtal i l'església parroquial pateixen uns graus danys. El primer enxample de Carvet comença el 23 de juny de juliol, perdó, de 1884, quan s'enderroquen les portes Zero, Sant Roc, Tambor i el Nord. El Palau Comtal fou enderrocat definitivament en 1891, a efectuar-se un nou enxample de la població. Es varen urbanitzar els terrenys contigus al Palau, obrint-se el carrer de Sant Bernat. I en 1894 arriba Carvet la primera locomotora a l'estació professional que s'hi va construir en la part esquerra del riu Magre. Sis mesos després arriba Carvet el primer tren en passatgers. En 1925 s'inaugura l'actual estació de ferrocarril, el que fa, doncs, voilà, c'est vrai, le fait de pouvoir avoir le train qui passe dans un village ou dans une ville, c'est la porte ouverte complètement à un changement complet. Et Carvet, qu'est-ce qu'il a fait? Donc, a su profiter cette occasion pour devenir ce qu'il est actuellement.

Doncs en 1915, Carver tenia aigua potable i il·luminat públic, a més de centres socials i recreatius com el Saló Giner, 1912, el Teatre del Segle. Per acord de l'Ajuntament del 2 d'abril de 1917, i degut a l'estat ruïnós en què es trobava, s'enderroca el portal de Sant Bernat. El 10 d'agost de 1926, durant el regnat d'Alfons XIII, siguent cap de l'estat Miquel Primo de Rivera, li fou otorgat a Carver el títol de ciutat. En 1927 s'acaba el matader municipal, enderrocat en 1998. En 1934 s'inaugura el pont sobre el riu Magre. En 1953 s'inaugura una nova parròquia de Sant Josep i en 1962 acaba de construir-se les clavegueres per a la població. En 1970 es va enderrocar l'antic convent de Dominics. En el solar d'este es va construir l'actual edifici de l'Ajuntament, de Jutjat i de Correus. No veurà en quantité de xosa. Maintenant, on va passar, disons, a des edificis, disons, plus modernes, qui tiennent, disons, une importance très grande dans la vie de Carver de tous les jours. L'auditori municipal consta d'un auditori en forma trapezoidal, format en una paret de rajola, cara vista i fons de vidres de pavé. Té una superfície d'escena de 130 metres quadrats i dos adonos. El primer habilitat per camerins i vestuari i el segon per magatzem. Hi ha l'ermita de Sant Bernat, que es troba en el camí de Sant Bernat. És una capella de planta centralitzada, consta d'una doble planta que és de forma heptagonal, per l'exterior únic en Europa i circular en l'interior. L'espai central està cobert amb una airosa cimera de teules amb tambor, sobre tambor. En el tambor, també heptagonal, s'obren les finestres circulars. El cos que volteja l'espai central té un pis alt en el que s'obren balcons. Podríem descriure l'edifici com un temple centralitzat amb tribunes i doble planta. Es va construir sobre el palau del rei Moro, que havia martiritzat el seu fill Sant Bernat i les seves germanes Maria i Gràcia per haver-se convertit al cristianisme. L'ermita es troba situada en un bell paratge, en una pineda, on actualment el poble celebra la romeria en honor del seu patró. L'edifici en si ve precedit per dos bancs semicirculars que marquen una placeta. En un dels seus extrems hi ha un pou. Anem a escoltar una música més i tornarem, perquè encara hi ha coses a dir.

0: Radio Occitanie, l'émotion du pays.
1: Drinking with the devil.

to blow.

article del Christian Andreu perigut le 29 de septembre de 2022 sur le site de notre partenaire medievaloc.com intitulat La révolte del duc Paulus. Le juste moment en sa favor fuguet total en tutos tarragonesos, tarraconensis de que Catalunya e narbonesos, narbonensis, uno buono part orientalo de Occitania. Amai Paulus fuguet coronat rei oriental, rex orientalis provinciae, per opposició al rex meridionalis, rei del sud, Pamba, rei dels Visigots. L'història comuna d'ambedues nacions comencet duncos forçoleu e pla mai abans que so que se pensa. Saquela l'historiografia internacional o discutis encara a vei del rol le jugat per aquel general que pusquet pas continuar son obro en tot crear un estat dins aquelos provincios al segle VII. Les historias se poden a vei de separar segun lor nacionalitat entre dos grups. Les primers afirmen que Paulus fuguet la conseqüència d'un cop d'estat entre Visigots e Paemai, ako son les espanyols. Les autres disen que fuguet solomen un ensaig de monatiro local o sense mai d'importància, ako son lei franceses. D'autre las, eurosomen l'historiografia catalano e occitano antujun a balura do sa figuro din l'historio dels dus paises a sa giusto mesuro. Mas avans explica d'una maniera mai pregundo aquellos diferencios historiograficos cal beleu cunense l'historio de sa revolta e perché fin final lo capitet pas. Ako vos pot donar prou d'informació en tot analitzar aquell episodi de dos territoris que leu verian la creació d'Occitania, se penso que l'Occitania nasquet al segle VIII, e Catalunya, que començaria també son història aprep la conquista de la vila de Girona pels comtes occitans e pas dels comtes francs. Flavius Paulus fuguet un general, dux, en latí, visigot d'origine desconegut. Calcus disun que fuguet pas visigot, mas hispano-roma. D'autres disun que fuguet grec. La causa es pas claro. Sense mai d'informació se pot solument dire que havia un naut títol militar en l'an 672 din le realme visigot. Fuguet aquel an que le rei Pamba saupet que le ducs de la Septimania Occitano s'ero revoltat del temps que son armado marchava cap al nord per lucha contra lei bascus. Saquela, aco es ja un primer faig que d'unes historias han volgut justlinia la patria hispanico ero pas tan solido en aquel epoco pramu que diversos armados eron ja estados enviados abans per controlar tuta l'omen de territori peninsular e mai enla, es a dire Septimania. Albert de Raúl Esteban Rivas, historia dels faches militars, confirmet fa ja temps que davant la possibilitat real de revoltos, mantus contingents visigots fugueron enviats en Galícia, és a dir, la Galícia actual, a Tui, Torre e Astorga. Etapla din la provincias de Septimania e Tarragonesa, und din la vilos mai grandos hi havia una forta presència de trupos visigotos. En mai d'aco, lei visigots renfusseron lai defensos prep de lai muntanyos dels Cantabres e Asturias a mai dels bascus territori un cad estiu començavon de campanyos de pacificació e funderon la vila de Victorio per contrarrestar el desit bascu de libertat. Tout à coup, mostro un real mipuleu flac e un cado territori a sas particularitats socials diferentes. L'historiografia espanyol, paimens, a tout jun volgut diffusir l'ideio que l'Hispanio de l'epoco serio estado in una nació solido e sense cap de defendilio. Se fuguesse estat a tal, se comprenne pas la revolta del dux de Septimania. Il deric que amb l'ajuda de l'Evesque de Magaluno e dels xusius de la vilos e vilages del territori decidiguet de reconèixer pai mai l'autoritat reial visigot. L'erei visigot Bamba volguet pas arrestar la campanya contra lei bascus, au fa voldria dire reconèixer sa flaquesa militar. Mas mandet le nou ducs de Tarragonesa, Flavius
Paulus per buta fia la revolta del territori preucita. La suspreso arribario del temps que Paulus fagio camin cap a Narbuno can per benguet a Taraco, la Tarragona actualo, e Barquino, la Barcelona actualo, la populació se just levet tabé e fuguet decidit d'amassar de forços a me, Septimanio. Sa que la, calio pas d'intrar en caro en conflicte du bet a mi bamba. Ero mai oportú de travessar les Pirineus e aïla d'ai sabeire las gattos. En aquel moment, la reaccius de las populacius de las dues provincias visigotos fugueron parieros. Se palet de proclamar Paulus como nou rei d'aquelos provincias e la revolto se generalizet. A costa B, una de las questions que encaro vei de separon historiografia dels espanyols, franceses, catalans e occitans. Malgrat l'insistència per mostrar un picciuno revolto local contro l'autoritat visigoto, una fa entre visigots, d'autors com Palol, Rovira e Vigili e Soldevila han just lignat que co fuguet pas possible pram de l'espandiment general de la revolto. Cusi era possible un revolto d'aquel biais, sens una causa anterior mai pregunto. A tal d'historias espanyols, pau nombroses mas sincers com l'historia Velázquez, han reconegut que co fuguet símbol de siti set particularismi geografics que començaven ja de ser visibles, pramo que la província de Narbuno havia una populació de majoritat gallo-romana, un tarragoneso eren hispanorumas, a cofasion d'elos, un territori allunyat del centralisme germànic, visigot, e las tres mudaven en de territoris que eren pas realment visigots. Felicitació. Après pas bien sûr les Ibascus en campagne, Bamba mandara sa que la tres amados ame tres dux que conquistaran leu primier Taraco e pei Barquino. Les Visigots raubon pet tout, se violon defennos. Les habitats de la Tarragonaison sunt tractats como d'estrangers de l'autre costat des Pirineus, Flavius Paulus, arrosa a rei de l'est, enviet una lettre a Bamba li demandan se gausario travessa lai montagnos e le rescontra a mes un armado. Malgrat aco, l'armado visigoto a pas deriva al conquisto Castrum Libiae, la Libia actualo, e arribo a Magaluno per fa le segge a Rimontabé de Baisels, la populació de la Bilo. Ses glasio, fin finalo ya pas cap da saut, la Bilo se giusmet e l'armado de Bamba continuo cap a Narbuno e Nimes. Bamba conquistará Tapla, Narbuno e pei atenirà Nimes. Ai là? Oh, ya sece. Tres junts duraran las atacos e la contraatacos. Uno nuec, lei visigots de Bamba cremon las portos de la Bilo e i podun dintra. La populació sa que la lucho, ustal per ustal, carriero per carriero. A tal l'armado de Paulus aura le temps de se refugiar dins le cirque romà. A l'epoca l'amfiteatre era un bettadiero furtaleso e caio ab un armado plagrando per la conquista. Sera beleu, le darie spe del primier e darie rei oriental Paulus. Alaro comenzara un dels episodis mai escus de tutto la revolta. Din la mano de Paulus ya de Visigots, mas tapla de Francs, e de Satsus aquelis daries eron de mercenaris les primiers, eron de collaboradus de l'estat visi. La fidelitat entre les soldats de las tres armados es pas plico nauto li Francs parlon dubetomen de traizu Visigoto, le Satsus aimon pas le Francs e le Visigots aimon pas de Gush. Un anuit, las insultons menon al cops de spado, pei comenzo un battaglio generalo e Paulus considero che sera meglio de se just la protecciu de Bamba che le demura in giunne mai a Machelis mercenaris. Paulus sera arrestat e la revolto finira, leu morirà in presu a Toledo e le realme visigot subsistirà solomen 35 anni de mai. Curo les arabis e lei berbers traversaran la Mediterraneo en 711, la peninsulo iberico tombarà just l'islam e son espandiment serà pas arrestat dincosa Toulouse primier e Poitiers a pei.
Claudius Paulus et Zencaro avaient pas discuté de ces l'école historiographique. Malgré la négation de quelques-uns, il y a des historiens français qui sont arrivés à dire Zencaro avait que l'armado qui était en Arbuno à me, Paulus, était français. Bon. Une vision plus claire del dux et rex orientalis des territoires que l'Euleus Serion, Catalunio et Occitanio, commence de quitter de ces minoritarios. D'historias como Jordi Auladell han calificado l'historiografia espagnola d'avance e d'ei como siti una concepción imperialista de la realme visigoti hispanic basado sul rex gens et patria gotica rei poble e país gotic fide citation. E avetis que d'afirmación scuma que los sun sulumen siti en caro uno responso alla manco totale de populaciu e patrio comuno entre les habitants d'Hispania. Le curunumen de Paulus, amino curuno che gli abbio di Ginoglesio de Girono, vuol dire che les habitants consideravon pas che de nobles e religioses estrangers pudion causi le nourei, so confirmet Auladell en referencio a Bamba. La revolta demostro una voluntad clara d'independencia del lluen pude visigot, solomen la Tarragoneso, le Ibascus e la Narboneson li donaran suport. Tutis les autres donaran suport a Bamba. Fin de citation. Amai les libres de l'époque qui sont stats la base de l'étude postérieure d'aquello revolto, la Historia Rebellionis Pauli, la Insultatio Willis Torici in Tyrannidem Galliae e le Iudicium in Tyrannorum perfidiam sunt de relats fusques unt espas reidits sus diverses aspectes d'aquel historio cumo l'origino de Paulus e le support total caget aquel de paisas mas tabe de bilos, d'hispanorumas, de gallorumas, de visigots e de religioses de laidios provincios. De mai en mai l'historiografia catalano e occitano comencen de tornar a sa plaça un personatge comú de las dues nacions sores que fuguet d'interès pels dus territoris abans la cruzada. La rapida adhesió de tota la populació a Paulus fa pensar a un estat visigot considerit ja a l'époque com enemic. Paulus se proclamet pas, mas fuguet coronat per la noblesa e la populació. E aco és so que l'historiografia espanyola pas tot, o bé, pramunt que comencen també d'hi haver d'historias com Velázquez, que ne dubten, a pas volgut transmetre. Mas l'història és escrita pels venceres e a tal la legenda de Paulus se perdet din l'història d'aco fa mai de 1350 ans e malgrat que l'itensio luen mostro encara l'existència d'una singularitat nacional o diferent, com encara vei se passo en Catalunya e Occitania. E l'historiografia estrangera può dire tutto ciò che voldrà, le facce su le facce. E le travaglie dell'historia è di tutto un ensaggio d'arriva cap alla verità des facce. Pas alla manipula. La rivolta del duc Paulus, un articolo del Christian Andreu paregut le 29 de settembre de 2022 sul sito dei nostri partenari medievaloc.com.

0: Un article del Christian Andreu paregut le 5 de setembre de 2022 sur le site de notre partenaire sapientio.eu est titulat Les humains et les climats. La majorità dels cercaires de l'Uro Daro pensen que les cambiaments climatiques sont ce qui provoquent de grands cambiaments en notre espèce en Afrique. Paimens ara ensajan de comprendre cousi se desvoluperon aquellis cambiaments de climat se cousi provoqueron de mutacions din l'evolució dels ancias juminis. De Jusliniac que les periodes glaciaris fugueron clau per l'evolució humana pendent les darrers milieux d'annados. Un nou bejaire comença a s'expandir dins la communautat scientifica. Aquellis cambiaments climatics fugueron so qu'entrainet de cambiaments genetics priguns din nostra espècie, de que la sortida del continent africà e la conquista del Bielmund. Según les cercaires como Cabot-Bar, de fenómenos climáticos como el Niño o semblables a aquel, habrían provocado la mayoría de los cambios climáticos preguns en África y, para que calió una analiza la evolución humana como un proceso clar destacat a mí, los principales eventos climáticos que patiguet aquel continente. Cabot-Bar e un ocolo de cercaires analizèron 11 arxius climatics de tout Africa que situaven pla climatologicament las darrieros 620.000 annados d'aquel continent. La toco era d'haver una imatge singular de curo e un tiagueron de condicions humides o secos al Bielmunt e fugueron estonats quand descubrigueron que hi hagué toujours un equilibre entre l'est e l'ouest africà pla semblable a de fenomens como el Niño que produgis mai o menys de pledge vei en Africa. Según les científics, aco fuguet la resulta de les fiets provocat per l'oceà Pacífic tropical que provocava a l'encop diferents climats en diferents llocs. Centenars de donados demostren que hi hagué toujours de regius mai humidos o mai secos e que aquellos batigueron d'un moviment geogràfic entre l'ouest i l'est africà cada 100.000 anys. E a mercado cambiament climatic també cambiaron la fauna e la flora de la regió estudiada. La diferència entre de periodes secs e humits fuguet so que provoquet una evolució de la flora mas també dels mamífers orientals e occidentals, so diguet le doctor Cabot-Bar. E praco se pot també pensar que le climat fuguet una condició clau a l'ora d'evolucion. Fin de citació. Paimens, les cercaires volgueron també remembrar que le climat fuguet pas le sul factu qu'entrain de cambiaments genetics preguns en nostre espècie, mas que le climat fuguet pla important din l'evolució humana. Segu Eleanor Skerry, de l'Institut Max Planck a Lima, hi ha mantunos espècies de mamífers amb una distribució pariero al climat del lloc e que evolucionaron segun que le climat fuguet sec o humid en Africa occidental o oriental. E praco pudem pensar que nostres ancestres humans se desepareron també en de regions segun le climat. Pramo que la nova mapa del climat passat a Africa suggerís que hi haguet d'aerals amb de pledjo e de llocs sense pledjo mas al mieig, hi haguet també d'aerals crítics amb de palius o de bosques que ajudaron les mamífers a sobreviure pla. Pels cercaires, doncs, aquells aerals de transició fugueron pla importants pels primers humans moderns pramu que au fugueron per totes les espècies mamíferos africanos. E a cota B entraino la conclusió que Africa fuguet un continent clau per la nostra evolució pramu que hi ha de senyals arqueològics humanis per tot just aquel continent. Doncs, l'humanitat patiguet de periodes de creixença o de declí segons l'època e le climat local. De regions ecològiques humides haurien entrainat la sobrevivència mai segura de nostra espècie, malgrat que hi hagueren també descanillaments locals importants també per amunt del climat. Aco fare pensar a cosi se nascuts avent creixut e se morts com espècie segons le lloc e le climat, so apuntet Cabot-Bar. E malgrat que vol pas dire que le climat és le seul factor que pot provocar la nostra extinció, le climat e les canviaments climàtics son prou importants per provocar de canviaments din la demografia humana d'en primier e de canviaments genetics prigons a prep. L'història de l'evolució humana és plena d'exemples d'acord. Félicitations. Les humains et les climats, un article d'El Christian Andreu, paregut le 5 de septembre de 2022 sur le site de notre partenaire sapientia.eu.
1: En Comminges, Radio Occitanie, 89.4.

0: Estamos en Hablamos Español, Radio Occitania.
1: La veu dels països catalans, de 4 a 5 de la tarda i de 10 a 11 de la nit. Tota l'actualitat i la millor música.

canerei, onde estarás, que me estarei. La tua terra sarà matero, la tua fé, la mia fé. Un dormirás che dormirei, un morirás che morirei. L'amor tastioso, despoderoso, saberà paz de separarnos. Juan Luis Baradat, a las edicions Messages, l'escola panava. Che plausus l'avio, che plausus l'ubroc, dejen l'amno mio, dejen l'umeco. E nada esclarido nun traucalu gris, la nuble prestido semblo incubertis. Che plausus l'avio, che plausus l'usteis, en l'ahido mio, en l'ume sauneis. Jamais nous s'estanga que plujadis qui pleo de hanga tous clots tous camis. Que plausus la vie, que plausus la flou, pei hastiau ludia, qua manca lu so. Juan Luis Baradat, que hi, arre hi de paisa, e mestiera u piarnes, que hi estacata u pregun de la sua lengua de la sua terra. A pau, que vado, a pau tave, que aprengu lu piarnes de caso. Poesia limpa e clara, un aren non s'estuge. De lo sau che harei io pinzo, ta pude gaha lo surei, chi darei auschien ret. Pusch, che harei siseus, ta partagia la coca della lua, en talus hamians. Che harei un par de mascera, ta gnacca e seguti lo seu, ta recade la moneda de las estelos. Che baierei aus praubes da bacchestes maisceros, che casserei ta velodi. Pusch, quan agi finit, che tornerei i cala usau, alla sua plaso, pramucai a chiu, che i lumeia. Che bui basti, oh, amo me, u temple, un puderà salese repausa, sens che già me arre vengan gausa, i mia combat, u arre chi si sembli. Auseret sul i veneran cantà, sus arbulets de flum aulurejantos, accompagnats per aig surrejantos, qui curreran ens mai de marme clà. E pres du riu, de hen lu santuari, l'or e l'argent, las peiros de valu, se mescleran en un aparadu, ta se salut un jas mortuari. Tu, estenudes a quiu, que testeras, sepelida de flus cum io diverso, e ju che pregherei ta che sapresse l'oro chi deu amu me amassanus. L'uber du cucute, l'uber de la risero, se miren en l'uber de l'aigat lunganie, un eslis purtada pu brio sun segne, lung signe negre lent io barco leugero. A cops, us es la mas d'un haut pleix d'hibiscus, s'adoucèchen a outros d'un fin belle de brume, deixats ací et là, cum pluma iu d'escuma, qui vengen esclari lus corn, lus mei escu. Campanerots quiats pres de gleises pintrades, que desglaren tout dus las ores qui se'n van, e lus trancs, rebumban contra cas o en van, se mureixen pumiei de terres adaigades. Pescaducas inut que despleguen gelats, espiats per auset blus, qui hen la capihona. Autant leu compareix en l'aigue negriuna, cauque plap argentat qui esplandeix rebats. E lu calma, e iaciu, la paz que si estuge, ens preguns perdure prestit entre lus gat, e lu se ambrunent a plase bailinat, per l'aurei aulurenc e per lu so qui puge.

Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana. Enriqueta Compte, la fundadora del primer jardí d'infància a Amèrica Llatina. És un reportatge de Marta Feixedes per la petjada catalana. Ho escoltarem amb música original d'Aleix Gaus Bonastre. El 31 de desembre de 1866 naixia a Barcelona Enriqueta Compte Riquer, recordada a Uruguai com la persona que va fundar el primer jardí d'infància públic d'Amèrica Llatina a Montevideo. Enriqueta Compte va arribar el 1873 a Uruguai amb els seus pares Joan Compte i Maria Riquer i també el seu oncle Benet Riquer. Estudià magisteri i exercí com a sotsdirectora a l'internat normal de senyoretes. Gràcies a una beca del govern, el 1889 va poder viatjar a França, Bèlgica, Holanda, Alemanya i Suïssa, on va poder conèixer el funcionament de l'educació de la primera infància. El 10 de març de 1892 fundà el primer jardí d'infància públic que dirigí fins a la seva jubilació el 1942. Ella introduí mètodes a l'educació infantil de l'Escola Nova per tal de desenvolupar les capacitats infantils afavorint la individualitat i la creativitat. Enriqueta, que vivia al mateix edifici de l'escola, era una ferma defensora d'un ensenyament basat en les igualtats socials i la superació de prejudicis. El nen, en tant que ésser humà, no mereix quedar marcat pel món de disparitats de metes adultes. Cada vegada que s'obre la meva escola, dues inquietuds porto a dins. Feliç si les puc satisfer. Provar alguna cosa nova i buscar corregir els defectes del dia anterior. Escriptora i pedagoga compromès amb l'ensenyament públic, gratuït, obligatori i laic, considerava que la pau no reinarà ni en la família ni en la societat mentre l'obra de l'educació no s'extengui a tot arreu. El seu compromís social també la porta a la lluita pels seus principis ideals davant de problemàtiques socials com és el paper de la dona a la societat i la defensa del vot femení, la seva lluita per la República Espanyola des de l'exterior i la defensa de la pau durant la Guerra Civil o la tasca educativa a presons per afavorir la inserció de presos. Va ser catedràtica de l'internat de senyoretes, directora interina i professora de psicologia a l'Institut Normal Masculí. Fundà l'Institut de Clínica Pedagògica i un teatre infantil al Jardí d'Infants. També fou col·laboradora a diferents revistes i va escriure llibres dedicats al seu camp professional com ara Estudio y Trabajo, Lecciones de mi Escuela, el 1933, i Vicis de procediment escolar, el 1948. Un any després de la publicació d'aquest llibre, Enriqueta Compte va morir a Montevideo. El 1960, la ciutat li dedicà una estàtua de bronze de 2 metres d'alçada, obra d'Armando González. Un carrer al barri de la Guada porta el seu nom, així com el jardí d'infants que va fundar, que continua funcionant i recordant la figura de la pedagoga en l'actualitat. Heus així, aquesta ha estat la petjada catalana d'Enriqueta Compte. Podeu trobar més informació de totes aquestes empremtes i moltes més al mapa de Petjada Catalana i al web petjadacatalana.cat.

good man, one time to one woman,

0: tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Lora Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, aquesta realitat i trenquem silencis. Avui contem amb una entrevista amb la psicòloga Berta. Ella està a l'àrea d'atenció a famílies i ens explicarà quin treball fa en aquest servei. No us avanço més, ho explica molt bé i com podreu escoltar, ens vàrem reunir per fer l'entrevista en un indret bonic, sí, a l'aire lliure, fet que farà que sentiu alguna cosa més que les nostres veus. Disculpeu el soroll de fons. En d'un nosaltres cascos posats en el moment d'enregistrar l'entrevista, no ens semblava que es sentiria tant el soroll de l'entorn. Per tant, un cop disculpes demanades, passem a l'entrevista. Bona tarda, Berta. Estem aquí aquesta tarda, aquesta estoneta, amb la Berta. Ella és psicòloga, està a l'àrea d'atenció a les famílies del Consell Comarcal del Baix Empordà i tindrem una petita xerradeta. Bona tarda, Berta.
1: Bona tarda, Àngels.
0: Gràcies per aquesta contribució.
1: A tu.
0: Voldria preguntar-te, quina és la teva tasca?
1: Doncs jo faig de psicòloga a l'àrea d'atenció a les famílies. L'àrea d'atenció a les famílies es dedica a atendre psicològicament, fem intervenció terapèutica en tres blocs, diguéssim, d'usuaris. No? El primer bloc i el més ampli és el de violència masclista i a dins hi trobaríem violència a la parella, és a dir, l'atenció a la dona dins de la parella, els fills com a violència vicària, o situacions d'abús sexual. Després tenim un segon bloc, que és el de maltracte infantil, i podem atendre doncs, els infants en coordinació amb l'EAIA o l'equip d'infància, o inclús amb els seus pares. I hi ha un tercer bloc, que és el SOA, que és un servei d'orientació i assessorament a famílies, que no hi ha violència i que hi ha unes dificultats de relació. Però realment el gran gruix, el gran pes de l'àrea està en el primer bloc, que potser és una mica el 80%, a vegades més, de les persones que tenem.
0: Per tant, diguéssim que dintre la vostra franja horària, no? La destinació de temps, recursos, diguéssim, aquest 80% és per aquest àmbit de violència masclista, no?
1: Sí,
0: fins a la cal, no? En cas, en relació a la parella, en relació als fills.
1: Sí, exactament. I potser això es pot modificar una mica, depèn del municipi, però sí, és així. El servei de l'àrea d'atenció a famílies està repartit a la comarca, al Baix Empordà, als diferents municipis, a 8 municipis, i sí, depèn de la població, doncs serà més o menys, però... Estem ubicats a dins de serveis socials, o sigui que realment rebem les persones una mica amb el filtre de serveis socials, que potser és la porta d'entrada, diguéssim, però sí que és veritat que les persones arriben des de Mossos d'Esquadra o des del SIAT, que està a la Bisbal, des d'una derivació a l'escola perquè no, hi ha alguna alarma amb algun nen i contacten amb serveis socials, però és cert que també pot ben bé passar que una dona arribi a serveis socials demanant ajuda per un tema econòmic i la professional que l'atén referent detecti la problemàtica i li ofereixi el servei de l'àrea d'atenció a les famílies.
0: Llavors... Per tant, diguéssim que els punts d'origen, no? Els focus d'entrada de les vostres persones que venen al vostre servei poden ser diversos, però bàsicament serveis socials, SIAT,
1: sí.
0: Serien així, no?
1: Aquests, I Mossos.
0: Val. Llavors, quan ve una persona amb vosaltres, es deixa ajudar, així? És a dir, és fàcil acompanyar una persona que arriba, per exemple, com acabes de dir, no? Igual bé, perquè la demanda inicial és una qüestió econòmica, no? I resulta que això està derivant, no? Gràcies a l'acompanyament d'un professional cap a un àmbit, no? Més personal, més de relació, més de parella. Per tant, clar, és fàcil deixar-se ajudar quan un creu que té una cosa o que està vivint una cosa i en realitat és una altra més complexa.
1: Clar, no és fàcil, però és cert que cada cop més els professionals tenen una mirada més de gènere, no? Més sensible, i a la primera atenció que poden rebre a Mossos d'Esquadra o serveis socials segur, no? pot ser més sensible, per tant poden connectar potser més amb la necessitat que estan tenint psicològica i que potser no hi havien comptat en què hi hauria un recurs d'aquest estil. I que a mi ja m'arriben, havent passat per aquesta entrevista, i on se'ls ha preguntat si els interessa una intervenció psicològica i se'ls explica què vol dir, no?, i què serà. Llavors ja han dit que sí, d'alguna manera, no? Sí que és cert que després, en la primera entrevista amb mi, a nosaltres ens agrada nombrar que no és fàcil una intervenció terapèutica, que reviuran malestar i que serà dur. Sí que és cert que en aquesta ocasió intentarem que sigui acompanyat i que servirà per reordenar, no? Mm-hmm. I integrar tot el viscut. Mm-hmm. Però és veritat que a vegades hi ha gent que diu, doncs potser no estic preparada. No? O potser el nivell d'aprofundiment de la teràpia serà diferent segons el que pot sostenir la persona. Potser farem un pla de seguretat, no? Potser parlarem més de com sentir-nos més segures o què podem fer si passa X, no? Mm-hmm. I ens quedarem aquí. O potser farem un treball de símptomes de l'ansietat i no tant escenes traumàtiques. Depèn una mica de la persona i del que vagi sentint. El que intentem és respectar els ritmes i la voluntat de la dona, que és el que està més malmès. No? Okay. Que sigui ella la que pugui tenir el control.
2: Que pugui sostenir, no?, tot aquell treball, no? Perquè, com bé dius,
1: exacte,
2: aquest treball terapèutic suposa reconnectar amb vivències viscudes, mm-hmm, no?, i tornar a connectar amb situacions desagradables, no?
1: Exacte.
2: A vegades de perill de la mateixa, exactament, supervivència de la persona. Per tant, estem connectant en la línia del trauma, en la línia del patiment, no?, de sofriment, d'angoixa, i per tant, la vostra art de les persones sense professionals és, no?, jugar aquí, no?, acompanyar-nos en la mesura, en el ritme que tenim o que estem preparades per assumir aquell moment, no?
1: Exactament. De fet, això, dediquem molt de temps a intentar que l'espai on ens trobem el percebin com un espai segur. No? Que puguin sentir-se, però a vegades l'activació pròpia, bueno, és difícil.
2: Sí.
1: Depèn de la història que ha d'escriure.
2: Clar, depèn de la història, s'activen mecanismes com d'autodefensa o d'autoprotecció, no?
1: Exacte. Dir,
2: no toquem més aquest tema perquè a partir d'aquí ja em sento massa vulnerable, massa, no?, feble.
1: I que bé que puguin dir-ho i que bé que ho puguem respectar, també.
2: Clar que sí. Mm-hmm. Que bé que hi hagi en aquests espais, no?
1: També.
2: Sí, sí, sí. I llavors, no sé, l'altre dia em preguntava un alumne amb xerrades que faig a instituts i em va preguntar a mi directament, perquè jo deixo que em preguntin coses personals. Mm. I em va preguntar el meu cas, no? Diu, en el teu cas, diu, quin és el tema que vas treballar amb la psicòloga que més et va costar treballar, no? O que el més punxegut, no? I jo penso, ara si féssim, te faig jo la pregunta, tu, en general, quins són els temes més, no?, més punxeguts, que costa més de treballar, o quines emocions? Què serien, la por? Serien, no sé, la culpa? No sé, quines serien les que costen més com de...
1: Sí. Penso que potser la culpa és una d'elles, no? Perquè està molt arrelada ja directament en les dones, no? Potser. Però surt tota l'estona perquè és com des del principi fins al final hi ha la sensació de que hauria pogut fer coses, no? I de fet a nosaltres ens agrada molt sempre parlar d'això en el grup de supervisió de l'equip, perquè és com descobrir tot el que sí estaves fent i no te n'adones, no?
2: Uh-huh.
1: Com per exemple, d'alguna manera, si hi ha fills, apartar-los quan hi ha una agressió, doncs ja és una manera de cuidar-los, no? Dins de... Clar, són situacions molt complexes que costen d'imaginar o de posar, no?, en el nostre imaginari que la dona està lluitant. Llavors, això potser és una d'elles, sí. També depèn de la situació de cada persona, això, si hi ha fills, si no hi ha fills, el que costa més treballar és una cosa o una altra.
2: Com havíem comentat abans fora del micro, no?
1: Sí.
2: També depèn de si portes poc temps amb aquella persona maltractadora, si portes, no?, menys de 5 anys, o més de 10, o el que sigui, no? Depèn de la franja de temps de convivència.
1: Total.
2: També tu estàs en una situació com a víctima una o altra, no?
1: Hi ha un desgast o un altre, sí. Jo, per exemple, he atès a joves, que joves vol dir

0: que és molt més difícil de treballar, i sobretot també pel desgast a la persona, no? També, com comentàvem abans, el nivell d'estrès mantingut al llarg dels anys, el cortisol disparadíssim,
1: la pèrdua
0: de memòria, d'autoestima, per suposat, no?
1: Sí. Tot aquest cúmul d'alteracions, no? Hi ha biològiques, psicològiques, somàtiques i de tot tipus, no? Tot i juga. Clar que sí.
0: Sí. I com dèiem abans, després el tema de la societat, de la realitat econòmica, no? Tot això, institucional inclús, perquè denunciar molts cops no és garantia de res, llavors...
1: No, puc parlar una mica per experiència, això serà un altre capítol, si vols.
0: I tant.
1: Tema denúncies, que dona molt de per si. Sí. M'agradaria reprendre, ja que ha sortit, no?, de la culpa, perquè a vegades lligar-ho amb una altra pregunta que tenim per aquí pendent, que és, a vegades des de fora, les persones que no som la víctima, no?, que veiem, identifiquem una víctima, o sabem que aquella persona és víctima de maltractament, la nostra resposta cap a aquella persona a vegades, diguéssim, que no és la millor. I a vegades fem més mal que bé. O la fem servir més culpable. Què ens podries aconsellar aquí? Per si som una persona que observem o que estem a prop d'una persona víctima.
0: Mm. Inclús si no és víctima la persona que tenim davant, sisplau, sí. No jutgem, no? Perquè per entendre realment hem d'estar a les sabates d'aquella persona. I de fet, això el que parlàvem abans, no?, una mica del... És que no ho veies, o és que... No? I realment la persona porta un desgast que ha començat inicialment de manera molt petita, que tots cauríem en això, que és normal pensar que a nosaltres no ens passaria, perquè necessitem pensar que el món és un món just, no?, que tenim cert control sobre les coses que ens passen, però que tots ens podem trobar en situacions en les que no és així. I llavors hem d'anar amb cura, i a vegades simplement un soc aquí, si ho necessites i quan ho necessitis, i de la manera que ho necessitis.
1: Diguéssim, no?, que requereix un grau com de contenció, no?
0: Sí.
1: Per dir, no, potser no dir el que pensem, perquè igual que pensem no és prou respectuós per l'altra persona, sense voler, no? Per tant, hem de contenir, el que dius, que no, hi som aquí, i no gaire res més. Eh?
0: Totalment d'acord. De fet, és que passa teràpia, no?
1: Sí.
0: Que tu diries, va, i això, i... No?
1: Sí.
0: I bueno, estudiem dia a dia per no fer-ho, no? Però és que ens hem d'aturar. I retornar el ritme a la persona i el poder a la persona, no?, d'alguna manera, que això ha estat molt malmès.
1: Sí.
0: Necessita el seu ritme. Jo he tingut noies que m'han dit, és que jo he anat 30 cops a la porta de la comissaria i no he aconseguit entrar. Hi ha una lluita, no?
1: Clar,
0: hi ha una
1: lluita.
0: I és que m'estan venint com moltes dones.
1: Sí.
0: Em ve una altra que em deia, és que, Berta, a casa meu em recolzen, però no m'entenen. Que jo no agafi i ho trenqui amb tot, i ja està.
1: No, diguéssim que els mecanismes interns, no?, de lligam amb la persona, no?, malgrat sigui una relació no sana, o els mecanismes personals per sortir-te'n són molt complexos, no? I una mica també el còctel emocional, que jo utilitzo aquesta expressió. Tenim un còctel emocional a les víctimes que és de molt mal gestionar. I llavors, està clar que fem el millor que sabem en cada moment.
0: Malgrat, amb les circumstàncies,
1: no?,
0: de cadascú.
1: Això, amb les circumstàncies de cadascú, fem el millor que sabem en cada moment en base al que podem. I per tant,
0: totalment.
1: Aquest, com has dit tu, no?, aquest no jutjar, aquest no dir perquè no ho has vist, o perquè ja t'ho vaig dir, o si ho veig, a venir tothom, i és com dir, vinga, va, una altra bufetada,
0: no,
1: per si no en tenies prou.
0: Exactament. No estem sumant.
1: Per tant,
0: acompanyem, som
1: acompanyem.
0: Aquí.
1: I gràcies a serveis com el que estàs treballant tu, no?, el servei d'atenció a l'àrea d'atenció a les famílies, doncs persones com les que t'han vingut al CAP, com una servidora, doncs ja, no?, que hem passat per aquesta experiència desagradable, doncs podem reconstruir, refer, reorganitzar, no?, repensar la nostra vida amb un treball profund i molt sincer o molt honest amb una mateixa, no?, diguéssim. Que ens ajudeu vosaltres, els professionals.
0: Un camí llarg, però...
1: I que
0: esteu vosaltres al davant, portant aquest volant, realment, no?
1: Bueno, un camí llarg, que estem al davant, i que gràcies a l'acompanyament de professionals, perquè jo no em canso de dir, però, que sola no en surts. Sola no en surts, perquè l'altra persona té tant de control de la situació, porta un històric, no?, amb tant de domini i control de com fer, de com recuperar, de com fer recaure, com fer, no sé, és dir, que acabis acceptant tot el que hi ha, per tant, no? Hi ha tant de control al darrere que les víctimes anem a la velocitat que anem i, com dius tu, ens el respecteu, no?
0: I just el que dius té relació amb el que parlàvem, no?, que sola no en surts, per tant necessites

0: tots els recursos possibles, no? I quan dic recursos no vull dir només econòmics, sinó els amics, els familiars.
1: Sí.
0: Llavors que ells hi siguin constantment i sense jutjar,
1: sí,
0: o sense apretar del
1: sense
0: tot.
1: Apretar.
0: Sense apretar.
1: Tamasso, gairebé no apretada.
0: Exacte. Vaig de la mà, vaig de la mà.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí,
0: no
1: sí.
0: Desaparec, no?
1: Sí.
0: Vull dir que...
1: Val, doncs bé, doncs l'entrevista d'avui amb la Berta és bàsicament per donar a conèixer aquest servei i perquè els que esteu escoltant ara trenquem silencis, aquest espai que tenim setmanal, doncs sapigueu que si teniu alguna persona a prop vostra que intuïu que no està en una bona relació, feu-li sabedora, no? Que sàpiga que existeix, que pot anar a serveis socials del vostre ajuntament, que allà hi haurà professionals que derivaran a qui correspongui i a partir d'aquí doncs començar a refer camí i a mirar la vida d'una altra manera perquè tots ens mereixem una vida, no? Sana, equilibrada i no ser maltractada.
0: Totalment.
1: Moltíssimes gràcies, Berta.
0: A tu, Àngel, és un plaer.
1: Gràcies per acceptar aquesta invitació. Igual repetirem algun altre
0: moment. Potser.
1: No, ho descartem. Moltíssimes gràcies, Berta.
0: A tu.
1: Molt bona tarda.
0: Adéu.
1: Bona tarda. I amb aquest aire tan fresc i distès ens acaba el temps del programa d'avui de Trenquem Silencis. Us esperem aquí la setmana que ve. Recordeu que teniu a disposició els messengers de la Mireia Baeta i d'Àngels Roura Massaneda, així com el mail d'aquest programa, que és trenquemsilencis@gmail.com. Fins la setmana que ve, que serà el darrer programa d'aquest 2022, i continuarem el 23. Molt bona tarda.
2: Trenquem silencis amb Àngel Roura Massaneda.

Radio Occitanie. L'émotion du pays.

0: Camille.
1: Occitanio, 4 euros.
2: Esteu escoltant Terres de l'Ebre.

0: Bé, doncs, bona tarda a tothom, bona tarda Santi.
1: Bona tarda.
0: Aujourd'hui on va parler, disons, une rue, on va parler d'un village comme chaque fois, on parle d'un village et les gens, ils nous excusent, hein, et les Catalans qui nous écoutent aussi, parce que quand on dit village, ce n'est pas péjoratif, ce n'est pas qu'on dit que c'est quelque chose de tout petit, mais c'est une façon de dire en catalan, mais au peuple. Un peuple, dans la traduction française, seria mon village. Mm. Però, doncs, ningú se'n fa de... I anem a parlar, doncs, de Móra la Nova. Móra la Nova, que ja havíem parlat, Santi, vam fer un programa de Móra d'Ebre, mm-hmm. i és quan no podíem acabar gairebé els programes sobre les Terres d'Ebre, sense parlar de...
1: Móra la Nova.
0: Móra la Nova. Doncs bé, la Ribera d'Ebre té una extensió de 825 quilòmetres quadrats repartits entre 14 municipis, 12 dels quals estan situats a la vora del riu Ebre, Eix Vertebrador. Eix Vertebrador és una comarca que també acull els rius Siurana i Matarranya. Els testimoniatges de poblament van des del Paleòtic fins a l'època romana, passant per les fortaleses i els castells dels Templers, prova muda d'un passat gloriós quan Ramon Berenguer IV va conquerir aquestes terres en agraïment per la seva col·laboració, va fer donació de part d'aquests territoris als cavallers Templers. L'Horta del Temple va ser suprimit, com ja ho sabem tots, definitivament l'any 1308, i la major part dels seus béns van ser cedits a l'Horta de l'Hospital, ordre que va perdurar fins al 1851. Per a més informacions, doncs, esclar, es poden ressenyar-se un als llocs històrics, als llocs oficials i en els ajuntaments, que la gent sigui interessada per conèixer aquesta història. D'on veurà una xosta clàssica dans cette région, com nous venons en disant a chaque village, que et sembla, Santi, que és veritat, terra de conquestes, terra de lluites. Ramon Berenguer IV conquereix aquestes terres en els moros i, esclar, el donen a l'Horta del Temple. L'Horta del Temple, que quan va desaparèixer completament, doncs hi van tindre, es va tot, l'Horta de l'Hospital es va acaparar de totes les coses allò. Diríem, per als pobles de Ribera d'Ebre que han nascut i que han anat creixent arran de l'aigua, el riu ho és tot. Frontera i unió, lloc de trobada i alhora canal de comunicació de persones, mercaderies i cultures, punt de referència volgut i inevitable. Geogràficament, l'Ebre parteix la comarca en dos sectors, el nord i el sud, de la frau del Pas de l'Asa. Pel que fa a l'àmbit econòmic, la Ribera d'Ebre ha estat tradicionalment agrícola, fruiters, presseguers, cirerers i altres conreus com són l'olivera, l'ametller i la vinya. No obstant això, no podem oblidar la importància de la central nuclear d'Ascó i de l'electroquímica de Flix. Les condicions naturals de la Ribera, que converteixen en una zona privilegiada per a la pràctica dels esports fluvials o per afeccions com la caça i la pesca, perquè la gent doncs pugui tindre un moment d'esbarjo, un moment de deure per poder sortir. Entre les espècies que habiten el riu, caldria destacar el lluç de riu, el barb, la carpa, el silur, la tenca, l'anguila, a banda d'una variada fauna terrestre, des dels porcs senglars i raboses fins a les llebres i conills buscants, al costat d'aus tan apreciades com els tors i els perdius. On doit faire une petite, disons que en català, sanglier, c'est un singular. Très bien. Mais une disons, un renard, en català, c'est una guineu. Sí. O una guilla. Però en aquestes contrades, dans ces régions du sud du pays catalan et du pays valencien, una guineu és una rabosa.
1: Sí.
0: Per això, doncs, c'est pour... Vous allez, avec nous, vous allez apprendre progressivement à parler le catalan, au moins les mots qu'ils disent. Hein. Il y a beaucoup d'imagination au pays valencien quand on dit una rabosa ou pèl de rabosa, c'est une autre chose. Mais ça, on fera notre programme. Sí. Ja diríem un altre programa el que vol dir aquestes coses, perquè la gent no s'enfadi. Eh?
1: Molt bé.
0: Doncs, durant segles, la navegació fluvial fou intensíssima a tot l'Ebre català i actualment es revifa amb força i ambiciós projecte de la navegabilitat de l'Ebre, mitjançant el qual els vaixells circularan lliurement entre la Mediterrània i el pantà de Ribarroja, amb tot el que això significarà per a la comarca quant a millors infraestructurals i d'oferta turística, un somni que avui ja és realitat en alguns trams de l'Ebre i de la Ribera. La ceràmica, jo no sabia, en fi, n'estic aprenent amb tu potser també quan anem parlant d'aquests pobles per saber doncs, que la ceràmica té una part important en la cultura tradicional d'aquests pobles, històricament. Esclar, el nostre passat anterior, tota la gent que ha passat per casa ens ha degut deixar coses i proves i sí, mostres sí. De del que tenim que fer.
1: Sí, ceràmica i terrissa, sobretot al costat de Miravet i de Benissanet també.
0: Ah, també de nos. Bé, sí. Doncs, menys mal que tenim en tu, perquè si no, dic jo, personalment...
1: Sí, és molt important.
0: Hi ha també artisans terrissaris, com dius tu, a mi Miravet. Sí. I també són famosos els brodats de Tivissa, les botes de vi de Móra d'Ebre o els treballs de margalló per a cabassos i graneres a la Rasquera.
1: A Rasquera.
0: A Rasquera, que són coses, doncs, típiques d'aquesta regió també. A més, les tradicionals festes majors, pels que s'ha o sí, on a toujours dissà, xe no, hi ha toujours una feta. Bé, hi ha toujours una feta. Dans tous les pays du monde, il y a une fête. Chaque village, chaque ville a une fête. Mais disons que chez nous encore, on peut dire, c'est une fête avec un grand F. Amb un F gran, com dèiem nosaltres. Eh? La festa és un moment de viure, és un moment de donar-se, un moment d'intentar canviar els transversos del treball dels dies.
1: Normalment tenim, a cada poble té dues festes, la d'hivern i la d'estiu.
0: Això, sí.
1: I normalment cada festa major, que és la d'hivern i la d'estiu, dura aproximadament una setmana, 15 dies, depèn del poble.
0: Dobre.
1: I després tenim les festes de Sant Jordi, festes, totes aquestes festes.
0: De setembre, totes aquestes festes, el dia de la Mare de Déu del Pilar, alguns.
1: La Mare de Déu d'agost, també.
0: Mare de Déu d'agost, sí, perquè aquesta és una festa de la Mare de Déu.
1: Sant Joan.
0: Sant Joan, Sant Pere, eh?
1: Sí, sí. Anem empalmant.
0: Sant Antoni, el del porquet, que en diuen alguns llocs, el dels burros, que en diem a Barcelona, eh? Vull dir que anem empalmant. No, voilà, de fet, i no ens en manca pas. On a un esprit très créatif i automàticament il nous faut des fêtes.
1: Sí, sí.
0: On treballa, amb les festes són unes coses o més típiques i normals. Doncs, per exemple, per concloure amb aquest aspecte, diríem, d'una manera general de situar la comarca, doncs figues i diades culturals, gastronòmiques, fires diverses, classes, com per exemple les fires multisectorials. Un altre motiu de festa són els aplecs o romiatges, ocasió ideal per gaudir de la cuina popular de la Ribera. Cal destacar les clotges, plat ben típic d'aquí, la fruita, tendre i sabrosa, acabada de collir de l'arbre, i per acabar, els bons pastissets o delicioses capsetes. Per regar totes aquestes delícies podem degustar el vi blanc de Vinebre, vi dolç amb força tradició a la comarca. De la Ribera en general són famosos els plats que podem trobar a les fondes i als restaurants de la comarca. També els vins, molt especialment els criats als cellers de Móra Bonova. Doncs, per exemple, bé, acabem d'una manera general de parlar d'això, esclar, on met toujours en évidence la valeur de nos vins. On a toujours dit la nature, ou quelqu'un de plus de la nature nous a donné cette opportunité d'avoir des vins qui sont forts, qui sont sucrés, qui sont très savoureux. Et automatiquement, on a cette habitude que pour tout bon repas, il faut qu'il soit bien accompagné. Parce qu'à moltes cases, il y avait le cant amb aigua, au fresc. Però per un menjar el canti amb aigua és més aviat quan s'arriba a casa, que se s'has assadollat, que dius, ai, quina calor que fa, quina xafoga que fa, vaig a veure un trago d'aigua. Llavors sí. Però el menjar és una cosa que això és no completament, no.

0: Bé, doncs, Santi, ara ens podràs parlar també de Móra la Nova.
1: Sí, diguem que la vila de Móra la Nova té aproximadament uns 3.000 habitants, no hi arriba, i uns 15, aproximadament uns 15 quilòmetres quadrats. Està situada al vell mig de la comarca de la Ribera d'Ebre, just al marge esquerre del riu. La seva situació geogràfica privilegiada li ha comportat ser el principal nus de comunicacions viàries, carretera, ferrocarril, etc, etc, de la comarca. Aquest fet ha marcat des de sempre el tarannà obert i hospitalari dels seus habitants i ha comportat que amb els anys Móra la Nova hagi esdevingut un centre comercial i de serveis del tot important per a la resta de poblacions de la comarca. Si ens centrem una miqueta en la història, hem de destacar tres moments importants per la història de Móra la Nova. El primer moment es produeix el 3 d'abril de 1830, dia en què es materialitzà, sota el regnat de Ferran VII, la carta de població que acreditava el naixement de la vila, fruit de la segregació dels anomenats masos de Móra, que es tractava d'unes cases pairals de pagesos que en aquells moments depenien del municipi de Móra d'Ebre.
0: O sigui que va haver una segregació, sí, sí, sí. I el fet que aquests masos es van poder segregar, doncs van obtenir doncs una carta de població.
1: Exacte. Uh-huh. Després, el segon moment important es produeix el 26 d'octubre de 1831, és a dir, aproximadament un any més tard, en aquest moment naixia el que amb el temps va ser la Fira Agrícola Ramadera i Industrial de Móra, de Móra la Nova. Uh-huh. Aquesta fira, amb una tradició avalada per 165 anys d'història, ocupa en l'actualitat un lloc preferent en el calendari de certàmens firals a Catalunya. Uh-huh. I tenim una tercera data, que podem dir que està escrita en lletres d'or a la història de Móra, que d'això d'altres vegades n'hem parlat respecte a Binèfar. Uh-huh. En canvi, a Móra la Nova em sembla que van ser més intel·ligents, ja que el 8 d'abril de 1891 va arribar per primera vegada el tren a la localitat. Uh-huh. El tren procedent de Reus, la qual cosa va ser importantíssima per al creixement demogràfic de la vila i alhora plataforma de projecció exterior per al poble, no?
0: Bé, això és una cosa, no? Com deies tu, fent al·lusió o que m'havien parlat algunes vegades, això és que jo, que m'he criat a Tamarit de Llitera, a la comarca de la Llitera, Tamarit de Llitera, sí. Doncs el tren es va aturar al Torricó, estació, un baixador a Binèfar i Montsó, perquè Tamarit de Llitera, la gent notable de l'època, no va voler que el tren pugés al poble, a lo poble, com diuen allí, perquè van considerar que els anaven a prendre els camps i que tindrien i perdrien més que guanyarien. Doncs així es van condemnar doncs un poble que era cap de comarca i és encara, però a quedar relegat a un segon pla sense cap importància. Doncs sí, sí. El fet d'obtindre l'estació doncs sembla que no hi fa molt.
1: Sí, sí. I després, bé, per concloure una miqueta aquest apartat històric, podem dir que amb menys de 200 anys de vida com a municipi, Móra la Nova és el poble més jove de la històrica comarca de la Ribera d'Ebre, fortalesa dels templers a l'abric del castell de Miravet i bressol d'esforçats llagoters eren aquells vaixells típics, aquelles barques
0: típiques de cala plana, que disons que t'employen per les gens per descendre la riviera,
1: sí, sí,
0: per fer de marxé, disons,
1: sí.
0: Per empenir de marxandises a la riviera,
1: llagoters que descarregaven el gra a les llotges del significatiu Mas de la Coixa, edifici singular i símbol de la població de Móra la Nova.
0: Molt bé, doncs escoltem una miqueta de música més i continuarem.

0: dit Santi, doncs crec que ens tens algunes coses més a dir. De totes maneres, estem parlant del poble, i bé, si jo no estic d'acord o si hi ha alguna cosa que, per exemple, la trobo rara o d'allò, et demanaré aclariments.
1: Sí.
0: Bé, doncs, per exemple, tens
1: jo, si vols, parlaré de les festes.
0: Això sí, que sí. És una de les coses...
1: Diu, Móra la Nova celebra al llarg de l'any diversos actes culturals i festius, entre els que podem destacar els següents: Carnestoltes, l'ermita, els homiatges a l'ermita, Sant Joan, a la Festa Major i la Fira. Si anem per Carnestoltes, diu, en aquestes dates els carrers s'omplen de disfresses i bon humor. Hi ha nombroses carrosses i converses que encatifen el terra de papers de colors. La festa de Carnestoltes se celebra el diumenge corresponent del mes de febrer, normalment per la tarda, i s'acaba, com la majoria de festes populars a Catalunya, amb un ball popular.
0: És curiós, bé, a part dels balls, aquestes coses, el que és curiós és que aquesta franja, diríem, tocant cap a la costa, costerera, insomma, potser fins uns quants quilòmetres a l'interior, bastants pobles de Catalunya, tant del nord com del centre com del sud, podríem dir, o fins i tot el País Valencià, hi ha aquest costum d'encatifar els carrers o amb flors o amb papers de colors o coses. Hi ha una habitud, disons, de refaire la pavimentació de la rue, disons, mais avec des papiers, des fleurs, n'importe quoi, pour donner, disons, une espèce de rehaussement, disons, à la ville. C'est une tradition, c'est assez curieux qu'on trouve ça. Après, plus on va vers l'intérieur du pays catalan, en fait, de Catalogne, là, cette tradition disparaît. On se demande pourquoi. Peut-être parce que c'est en étant terre de sécheresse, plutôt plus sèche encore. Donc peut-être on n'a pas les moyens de faire venir les fleurs en profusion, comme dans les autres. No sé, potser sí que un dels motius d'allòs, no?
1: Sí,
0: potser. Tots continuen sobre les festes.
1: Després tenim la diada de l'ermita. Se celebra sempre se celebra el darrer diumenge d'abril, al turó de Sant Pau, on s'apleguen, doncs, els veïns de la vila per passar una diada al camp amb bona convivència, menjar, passar-s'ho bé. Després tenim Sant Joan, que Sant Joan se celebra, és la festa, diuen que és la festa nacional dels Països Catalans, que se celebra...
0: Jo crec que gairebé sí,
1: sí.
0: Perquè a part Sant Josep, que es festeja d'una manera forta als Països Valencià, als voltants de València,
1: Ciutat
0: però
1: de València.
0: la resta, bé, es fan petites fogueres també per Sant Joan, per què no?
1: Sí.
0: Però, en fi, petites fogueres per Sant Josep, però les festes més grans és de Sant Joan. Que estiguis a Mallorca, que estiguis al País Valencià, que estiguis a Catalunya...
1: Aleshores és la festa que doncs, es festeja doncs, l'inici de l'estiu, i és tradicional doncs, que cada població... al principi potser no eren totes, però cada vegada són més en més, que el foc arriba de la muntanya del Canigó.
0: Així ho encenen amb la fama del Canigó.
1: La nit anterior gent del grup excursionista de Perpinyà doncs, han passat la nit ballant tot el foc, ballant la flama a la muntanya del Canigó, i després és repartida doncs, pels diferents pobles de Catalunya o dels Països Catalans que ho han demanat prèviament per doncs, encendre les respectives fogueres que es fan a totes les poblacions.
0: Jo he vist encendre fins i tot a Alacant,
1: a
0: la comarca, no les comarques alacantines del sud,
1: a la ciutat d'Alacant, Sant Joan és la festa més gran.
0: Sí, no, però vull dir que la fama aquesta que ve del Canigó, certs llocs del País Valencià hi ha petits problemes d'aquestes...
1: Però, per exemple, darrerament és una festa que sé que s'ha recuperat a Gandia, a la ciutat de Gandia, que està a uns 60 quilòmetres al sud de València, i la flama ve del Canigó. Depèn dels pobles.
0: Depèn dels pobles de certes tendències que puguin haver-hi, diríem, més regionalistes o menys regionalistes altres. Perquè, com dius, a Alacant hi ha un barri que es diu Sant Joan. Sant Joan. Ells diuen Sant Joan.
1: Sí, depèn.
0: Doncs bé, doncs la pronunciació, no? Però vull dir que allà, doncs, també s'encén la flama.
1: Sí. Aleshores, la festa de Sant Joan és una festa que remunta a temps immemorials, vull dir, és una experta en el temps, i recorda el necessari contacte que hem de tenir els homes i les dones amb la natura, i manté la flama de la nostra identitat nacional. La festa es desenvolupa per la tarda, es llegeix, parlem de Móra la Nova en concret ara, es llegeix el manifest del foc del Canigó, es reparteixen els premis dels diferents concursos i es fa entrega als que la vulguin recollir a la Flama de Sant Joan, foc que encendrà les fogueres de Reus, perquè és clar, també després hi ha els masos o, o que també organitzen petites fogueres, d'aleshores doncs sí, si aquestes persones si volen anar a recollir aquesta flama, doncs també hi van, no?
0: Sí. No ve des de nosaltres, ja t'ho he dit, també nosaltres allí a la Franja de Ponent hi ha Sant Joan, Sant Pere,
1: sí,
0: però també Sant Jaume. Perquè Sant Jaume, però és clar, les fogueres allí a la Franja de Ponent no tenen la importància de Sant Joan ni de Sant Pere, no?
1: Sí, sí.
0: Però l'acostum és que la gent del camp emmagatzemés en una banda d'una vorera d'un camp, alguna espona del camp que en deien ells, doncs un munt d'herbes o brossa per cremar, i només s'encenien aquelles herbes dedicades a la foguera del Sant Jaume.
1: Yeah.
0: I aquella nit doncs s'anava a encendre la foguera, o la persona més gran de la casa cantava una cançó que tothom repetia si tenia ganes o no tenia ganes, i au, ens asseiem una estona mentre el foc cremava i després tots cap a la cabana a dormir.
1: Sí, sí, sí.
0: Però c'est curieux, ces traditions, disons, qui ont resté encore très attachées. Faut dire que nous sommes des gens où le feu chez nous a une importance très grande.
1: Sí, sí.
0: Dans nos fêtes, i no fou de...
1: I cal dir, però, que va, aquesta importància va augmentant en intensitat a mesura que anem cap al sud.
0: Sí, sí, veig segur. Més la foguera en el nord és una foguera calma, tranquil·la.
1: Sí, sí, sí.
0: En què, bé, llavors es menja una cuca o uns petards o alguna cosa, però més vas cap al sud, doncs, escolta, llavors és una disbauxa, és una disbauxa, com podem dir en català, en el bon sentit de la paraula, però és veritat, és una disbauxa de participació de trons, de petards, de coets i foc en quantitat.
1: Sí, sí, sí.
0: Perquè cada barri, cada carrer important té el seu foc.
1: Sí, sí. Sí, sí.
0: I això és una de les coses. Per això és ben tradicional el Mediterrani, eh?
1: Sí, sí.
0: Perquè vagis a Nàpols o el que siguis, el mateix.
1: Sí, sí, sí.
0: Potser perquè han fet part de les terres catalana-aragoneses.
1: Sí, Nàpols era de la corona catalana.
0: De la corona catalana-aragonesa. Doncs és potser per això. O les vam portar d'allà, sí, o les vam portar nosaltres.
1: Potser sí. Aleshores, també, per acabar amb Sant Joan, doncs, habitualment també es fan actuacions musicals i espectacles pirotècnics a càrrec de colles de diables, que han proliferat molt darrerament a la zona de la Ribera d'Ebre. I també es menja la coca de Sant Joan, la típica coca de Sant Joan.
0: Això és molt bo.
1: Sí.
0: Això és, personalment, i estic molt avesat, i creu-me que ho trobo a mar d'interessant.
1: Sí, sí, sí.
0: Eh? Escoltem una miqueta
1: molt
0: de
1: bé.
0: Música més i som-hi.
2: Que la vida no podria ser més senzilla si no me la compliquéssim tant.
3: Bueno.
2: És o no? Sí. Que no me'n queden de barrancs, que no me'n queden d'arbres, bueno, algun me'n queda, sí. I no me'n queden de rius, eh?
3: Sí, que mos dure, eh?
2: Que mos dure. I no mos queda sol i aire lliure i alegria. Mos queda alegria o no?
4: Sí! Vale.
2: Pues si mos queda una mica d'alegria, a veure per què no podem fer un carro i enramar-lo qualsevol dia.

0: sentit ens continuen Sandy parlant de Morva Nova, doncs
1: sobre... de la festa major, per exemple. Doncs la festa major cal destacar que se celebra la primera setmana del mes d'agost amb nombrosos actes i activitats diverses, actuacions, espectacles de tot tipus que ajuden els que volen passar uns bons dies de festa, bon humor i un bon ambient a la vila de Mora. I després, dintre del context de la festa major, cal destacar també els nombrosos actes que celebren les diverses entitats de la població que durant aquest dia doncs per ells és la seva festa gran.
0: S'avisen completament a fer el màxim.
1: Sí. I després, doncs, la darrera, diguem-ne, celebració important de Mora és la fira, que ja ho hem comentat abans. És una de les més antigues de la demarcació. Se celebra anualment a les darreries del mes d'octubre i es tracta d'un certamen multisectorial que aplega professionals de totes les comarques tarragonines i que ofereix al llarg de 3 dies bones ofertes i les darreres novetats en maquinària agrícola i industrial, ramaderia, agricultura. Hi ha exposicions permanents de bestiar, conferències, jornades... Vaja, vull dir, i com hem dit abans, són ja més de 170 edicions.
0: Sí, sí, que té lloc de la famosa la Fira de Mora.
1: I on hi participen, doncs, un centenar d'expositors i gairebé en cada certamen, doncs, hi ha aproximadament uns 30.000 visitants.
0: O sigui, que Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, com diem nosaltres, en diríem comparació a la densitat de població de la regió, eh? Déu té que vindre gent de diferents llocs, diversos llocs, per poder participar en aquestes fires. Digue'm,
1: no, bàsicament és això. Vull dir, si volem, per destacar que també dins el context de la fira, doncs, també hi ha un parc d'atraccions pels nens petits,
0: les xiquetes. Llavors ja anirem. Nosaltres ja anirem, nosaltres ja anirem. Després, que hi ha sobre...
1: Després, si volem, podem parlar sobre l'Ebre navegable. Doncs diguem que l'element més important, i això ja ho hem comentat, de la Ribera d'Ebre és el riu.
0: Bé, segur.
1: Que la travessa...
0: És l'eix vertebrador de tots els pobles aquests. Puig que la majoria dels municipis estan situats al llarg de l'Ebre.
1: Aleshores, doncs, pel desenvolupament d'aquesta terra, de les terres de l'Ebre en general i de la Ribera d'Ebre, i a fi i efecte d'aprofitar la riquesa natural que ofereix el riu, s'està portant a terme un projecte que permet o que permetrà la navegabilitat del riu Ebre des de Riba-roja fins a la desembocadura del delta. A través d'unes embarcacions apropiades es podran fer uns viatges pel riu que permetran conèixer en profunditat les característiques i la personalitat de les terres de l'Ebre. Es tracta d'un viatge per les tradicions, els monuments, els llocs d'interès, la cultura de la Ribera d'Ebre, des del pas de Barrufemes fins a Riba-roja d'Ebre. Es pot comprovar al llarg del curs del riu un variat ventall d'espais i pobles que conformen, doncs, la riquesa de la comarca.
0: Però això sí, faut dire que les gens que habitent cette Ribera d'Ebre, donc, je n'ai pas une mentalité, mais ils ont quelque chose de commun tous ensemble. Il y a une éducation, il y a une façon d'agir qui est tout à fait typique de ces régions. Comme ça, on a toujours dit qu'une comarque, une vallée, quelque chose fait que les gens qui habitent dans cette région, dans cette vallée, ont quelque chose de commun. Ils ont quelque chose de commun les uns avec les autres. Mentalitat, cultura del riu, cultura de pertànyer a una comarca, llavors ens trobes moltes coses que són, diríem, comunitàries entre un lloc i un altre, encara que siguin allunyats, encara que hi hagin a vegades, com dans tous les villages, parce qu'on se moque de ça quand on dit qu'il y a des petites mentalités de clocher, un village parfois ne peut pas entendre parler du village que voisin parce qu'il y a eu de petites choses, però si mires bé són coses per mantenir fins i tot l'ambient, que no passi com per cap a la part de Manresa i aquests llocs, que a vegades, doncs, en broma i tot, un poble a vegades parla bastant malament de l'altre.
1: Sí, bé, això passa
0: per fi, això es passa molts llocs. Per fi, d'aquests llocs, el que és interessant és aquesta cultura del riu. Que ja m'escoltem una miqueta de música de Mèxic.
1: Sí, sí, sí.

0: acaben són una jota.
1: Bé, després tens alguna cosa més encara sobre Mora la Nova?
2: Sí, jo en tot cas us puc parlar sobre el menjar.
1: Això és sí. Una molt bona cosa.
2: Sí, Mora la Nova podem considerar que és una veritable vila gastronòmica gràcies a una àmplia oferta que té en aquests sectors. Doncs, per una població de vora 3.000 habitants, com hem dit abans, trobem 7 establiments dedicats a la restauració, dedicats a restaurant, a oferir
1: menjar. O sigui, que 7, doncs, sí, escolta, sí. Ja, déu-n'hi-do.
2: Aleshores, doncs, restaurants que, evidentment, ofereixen doncs des de la cuina més nacional o internacional fins als plats típics de
1: ben casolans, els plats ben casolans que enviem nosaltres.
2: I aleshores ja n'hem parlat en altres programes, però un dels plats típics de la Ribera d'Ebre, com també de la Terra Alta, és la clotxa. Uh-huh. Un plat que s'ha recuperat darrerament, que és un menjar de pagès o de pastor. Uh-huh. I que ara en parlarem una miqueta, però també hi ha un altre plat important que s'ha recuperat, que és el bacallà amb caragols.
1: Ah, jo...
2: La badejo amb caragols.
1: La badejo amb caragols, sí.
2: Sí.
1: No, doncs jo això no ho he provat mai, no. La badejo de totes menes.
2: Sí.
1: Ha estat remullat i posat amb l'escalivat de pebrots i esverzines escalivades, n'he menjat. De totes menes, però així amb caragols, no.
2: Pot estar bo, també.
1: No, aviam, sí, escolta, sí. Jo no, al contrari, si baixo, si veig això, em menjaré. Mm. Si veig que s'ha posat en un lloc, ho menjaré, perquè no? Perquè
2: sí, sí, no, esclar. Aleshores, bé, parlant de la clotxa, que ja n'hem parlat altres vegades, però com que és el plat més tradicional de la regió, en cal tornar a parlar, és un menjar altament energètic que combina els fruits de la terra, verdures, oli, amb la sardina de casco o arengada, que en temps passats donava força energia a tots aquells que conreaven el camp. Uh-huh. Podem considerar que menjar una clotxa en el seu ambient original és una delícia. Aleshores, per preparar-la, bàsicament i breument, es necessita un pa de pagès petit, d'aquests pans rodons.
1: I d'aquests que deuen fer uns 30 centímetres,
2: sí,
1: d'amplada, màxim.
2: Dues arengades o dues sardines de casco, uh-huh. Quatre cebes, quatre tomàques, un pebrot, una cabossa d'alls i, si es vol, també una albergínia. Uh-huh. Aleshores, doncs, el que es fa és escalivar doncs, les tomaques, les cebes, la cabossa d'all, etc, etc.
1: Vesina també,
2: els
1: sí.
2: Alls, es buida el pa del que és la molla, però la molla es conserva.
1: Es conserva. Fas un buit i llavors omples amb
2: sí, i aleshores això es va omplint, no?
1: Sí.
2: I aleshores doncs bé, es tira a l'arengada, per un altre costat es cou, uh-huh. Que també la posarem aquí dintre, esmicolada a trossets.
1: A trossets, sí.
2: Aleshores es rega amb oli abundant, al gust.
1: Sí.
2: Sal, al gust també, perquè l'arengada ja és prou
1: salada. Ja és salada, sí.
2: Després tornem a posar la molla de pa al damunt. I bé,
1: i si es fa com una tapa, sí, si es fa com una tapa perquè no surti.
2: Exacte.
1: És això,
2: exacte.
1: No? I veus, per exemple, aquí tinc un tros que diu la clotxa, adobada amb un bon raig d'oli i acompanyada d'un bon vi de la terra.
2: Clar,
1: ja, millor que això.
2: Clar.
1: Ja pots anar a llaurar després.
2: Sí, ja pots anar a llaurar.
1: Ja pots anar a llaurar després, manera de dir-ho.

0: mòbil.
1: Bé, doncs, Santi, jo crec que només ens queda acomiadar-nos de la gent de Móra la Nova.
2: Exacte.
1: I gràcies per les informacions que hem rebut, perquè hagin pogut fer almenys un programa sobre ells dins els programes de les Terres d'Ebre.
2: Sí, sí. I els nostres oients fins al dimecres que ve.
1: Fins al dimecres que ve. A deixar esplatura amunt de merci esplà per haver demorat a menys els ous. A deixar i el programa que ve.
2: A deixar.

0: Mas per què, per què m'han pas dit a l'escola?
1: Radio Citane.
2: Per què m'han pas dit?
1: L'emoció del país.
3: Che no hi ha pa telèfon, ni tango, ni charleston. Hi ha una justa la couscous, afric l'avion de moton.
4: Che no hi ha...

tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roura Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit, moltes persones en silenci. Posem veu, per tant, a aquesta realitat i trenquem silencis. La setmana passada vàrem posar al centre del capítol els infants i joves que viuen en un context de violència, violència de gènere, joves i infants que no consten en cap llistat, en cap estadística i que passen a ser invisibles. Mostràvem el nostre desacord amb aquesta invisibilitat, amb aquest oblit, perquè malgrat no estiguin registrats, hi són i pateixen. Avui ens centrem en la violència vicària, en la definició d'aquest concepte, en el marc on es situa, en dades i en algun cas en concret. Comencem, doncs, per la definició. Què és la violència vicària? És aquella en la que s'utilitza menors, fills o filles, o persones molt properes com a instruments per causar un major dany a la mare. La llei orgànica 1/2004 de mesures de protecció integral contra la violència de gènere expressa que no sols la dona és víctima d'aquest tipus de violència, de violència de gènere, i que els fills, filles, són utilitzats pel maltractador per a causar dany. Com es pot manifestar la violència vicària? De quines maneres es pot manifestar? Doncs de diverses maneres, com ara utilitzar els moments de règim de visites per inventar-se informació dolorosa sobre els fills o no donant cap mena d'informació durant aquests espais de temps. Altra manera, doncs, interrompre tractaments mèdics o farmacològics que els fills estan prenent o haurien d'estar prenent, interrompre'ls. Una altra manera, aprofitar la presència dels fills, filles, per insultar, maltractar, humiliar i amenaçar la mare. Una altra manera, amenaçar d'endur-se els fills, amenaçar i fins i tot treure la custòdia o fins i tot arribar al punt extrem de matar-los. La violència vicària és especialment cruel perquè l'agressor sap perfectament com li doldrà la mare el dany causat als fills i sap també que la mare patirà molt quan els fills no estiguin amb ella i estiguin amb el pare o parella. Tenim poques dades, cada vegada un xic més. Des del 2013 es recullen dades en referència al tema que ens ocupa avui i entre aquest espai de temps del 2013 i el 2020 l'informe sobre menors víctimes mortals en casos de violència de gènere contra la seva mare a Espanya ens parla d'una xifra ni més ni menys de 47 nens nenes assassinats pels seus pares biològics, parelles o exparelles. Davant el coneixement de la violència de gènere, davant la constància d'aquest fet, estan protegits els fills, filles, els menors estan protegits. Amb dades del Consejo General del Poder Judicial, només un 3,1 dels casos de violència de gènere comporta la suspensió del règim de visites als pares. Repetim, en els casos en què hi ha constatació que hi ha violència de gènere, només un 3,1 dels casos es retira el règim de visites als pares. És a dir, que si ho girem i ho diem d'una altra manera, el 96,9% de casos que hi ha menors i un pare agressor, en aquest 96,9% no hi ha suspensió de visites. Puc dir que personalment conec dones en plural que estan patint en veure que els fills van amb el pare maltractador perquè es veu que subestima el perill potencial que suposa estar unes hores, uns dies, unes vacances amb aquest pare. Per part de Fiscalia és evident que es subestima aquest perill o aquest potencial perill. I aquest patiment no el treu ningú, no el repara ningú. I toca, entre cometes, entre moltes cometes, conviure amb aquest neguit. Més dades del Consejo General del Poder Judicial. Els jutges retiren la guàrdia i custòdia als agressors en menys d'un 5,2% com a mesura cautelar de protecció als fills de dones víctimes de violència de gènere. Per tant, tornem a girar les xifres. En els casos de violència de gènere, només el 94,8% de casos, en el 94,8% dels casos no es retira la guàrdia i custòdia, només es retira en un 5,2% com a mesura cautelar de protecció. Aquests percentatges ens diuen com es percep el perill, o millor dit, com es subestima el perill, el dany, el mal que poden rebre o rebran aquests fills, filles menors convivint amb una persona que és maltractadora.
D'on s'ha tret la idea que el maltractador de la parella només maltracti la parella? En quin món vivim? Els maltractadors, els agressors, els que fan mal a la seva parella, el fan també els fills, en major o menor grau, però el fan. Llavors, per què aquesta mirada tan protectora cap al maltractador? Per què aquesta condescendència i aquest afany de defensar el seu dret com a pare? Pare? Un pare que maltracta, que agredeix, que amenaça, que coacciona, que manipula, que maltracta? Quin dret se suposa que ha de tenir? I els infants, que no tenen dret a un entorn fora d'agressivitat i violència, i dret a la vida? Perquè recordem, entre 2013 i 2020, 47 nens, nenes assassinats. I hem d'afegir més dades. Els nens, nenes que han quedat orfes, sense mare, perquè el pare o parella o exparella de la mare ha acabat amb la vida d'aquesta. Aquests infants joves són víctimes també de la violència de gènere. Anem sumant, ja ho veieu, hi ha xifres, no hi són totes, però de mica en mica anem tenint més informació. Un cas real, el cas d'Àngela González. L'any 1999, Àngela González Carreño, després de ser agredida amb un ganivet pel seu marit, Felipe Rascón, va fugir de casa, ella i la seva filla de 3 anys. Va arribar a posar 51 denúncies per la violència que rebien ella i la seva filla. Va demanar mesures de protecció a l'Estat per a les dues, per ella i per la seva filla. Amb tot, però, Felipe Rascón podia continuar visitant la filla sense supervisió, i en una d'aquestes visites va assassinar la filla quan aquesta tenia 7 anys. Després de 11 anys, l'Estat continuava negant que no tenia cap responsabilitat. L'Àngela va haver de fer un munt de processos, encara un munt de processos judicials, i no va ser fins l'any 2014 que el Comitè per a l'Eliminació de la Discriminació contra la Dona de Nacions Unides, un comitè que és conegut com a CEDAW, per les sigles en anglès, aquest comitè va condemnar l'Estat espanyol per no haver protegit a l'Àngela i a la seva filla. Aquest comitè va destacar que la justícia espanyola no havia escoltat les peticions de protecció i havia permès les visites no vigilades de la menor al seu pare. L'any 2018, partint d'aquest dictamen que hem citat, el Tribunal Superior va reconèixer la responsabilitat de l'Estat espanyol pel seu anormal funcionament de l'administració de justícia. I va concloure aquest tribunal que s'havien vulnerat els drets d'Àngela. Podríem pensar que aquest cas ens queda molt lluny, molt enrere en el temps. Doncs bé, un altre

0: locals amb supervisió. També, segons aquest estudi, pel que fa a les víctimes del total d'infants assassinats, el 36% tenen més de 5 anys i el 64% tenen entre 0 i 5 anys. Amb la violència vicària se li trobeixen altres noms. Hi ha qui parla de violència secundària, hi ha qui diu violència instrumental, hi ha qui parla de cosificació o deshumanització dels fills. Alguns d'aquests noms porten a confusió, com per exemple la violència secundària, que també s'utilitza per parlar de revictimització i que això es dona sovint en contextos socials o en dependències judicials o policials. Per tant, avui, per parlar una mica en propietat i no generar confusió, utilitzem violència vicària per tot el que exposem en el capítol d'avui. Això no treu que algunes persones expertes en descriure aquesta realitat parlin de deshumanització dels fills, perquè sí, suposa una deshumanització dels fills perquè suposa treure'ls a la categoria de persones i posar-los a la categoria d'objecte, un objecte, un instrument amb el qual fer mal a la mare amb una violència que causa un dolor extrem. El pare que fa servir els fills com a instrument per fer mal sap el dolor que està causant a la mare i sap que aquest dolor fa més mal que si el fes directament a ella. És un dolor que porta a la mare a sentir també culpa per no haver protegit els fills. I aquest sentiment de dolor i de culpa pot durar tota la vida. Així de dur. S'anomena vicària perquè substitueix. D'aquí ve el concepte de vicària i vicària. Està en substitució de. En aquest cas s'anomena violència vicària perquè substitueix a la dona, pels fills, per a destruir la vida de la mare i causar-li un dolor incurable a través dels fills, i que en alguns casos ha arribat fins i tot al suïcidi d'aquesta. L'abast de la violència vicària fa por. Violència vicària, una expressió de la violència de gènere per fer mal on més mal dol. I fins aquí el nostre espai d'avui, Trenquem Silencis. Recordeu que disposeu del Messenger per a posar-vos en contacte tant amb la Mireia Baeta com amb mi mateixa, l'Àngels Rora Massaneda, i que també disposeu del correu trenquemsilencis@gmail.com. Les vostres aportacions són molt ben rebudes. Fins la setmana que ve. Molt bona tarda.
1: Trenquem Silencis amb Àngels Rora Massaneda.

article de Francesc Sangar per i cutli de genou de mai de 2021 sul site de nostre partenari medievalo.com intitulat Les setges de Termes 1810. Se desconeix encara avui perquè les anciens castells situats a la frontiera entre les reialme d'Aragó i Occitanio fugueren nomenats castells catals. Beleu fuguet pramut del turisme. De fet, aquells castells pla coneguts i la regió fugueren mai que mai de castells catalans i pas occitans conquistats per l'armada reial francesa pla après la cruzada de 1809. So que se pur jo pla nominar castells catalans, a l'epoca ne fugueron d'autris e lo setge e conquistò pels cruzats entrainet un biromen rapid de l'esperit dels occitans a l'oro de resistir. Minerbo, Terme e Cabaret. A tale justament aprep que se declarese la cruzada contro les catalans en 1809 pel papa Innocent XIII, e que fuguet declarado sonque contre le vescontat del Trencavel de Carcassona, les cruzats ataqueron le chapleron la ibilos de Vegès e de Carcassona. Leu e abans que s'acabe l'an, tout le replanat d'Aude serà conquistat per l'armado cruzado compausado de franceses, mas també d'autros nacius europeus. Aquello capità dominarà les cruzats a bailar le títol del vescontat a un senye feudal francès nomenat Simon de Montfort de Segur. Pas més, la situació és prou flaco pramunt que ne les reconeix les soberan, les comtes de Barcelona i rei aragonès Pere I, ni mai d'autres senyes feudals de l'aire al camp mantius castells a l'entorn. Per així, après haver conquistat les castells i les vilatges de Minerbo en 1810, Simon de Montfort e l'armada cruzada decidissin d'attaccar les autres dus castells proches de Carcassona e mai dangeroses Terme e Cabaret. Heureusement per aquelis, les senyes feudals des dus castells fugueren tots aliats e s'ajuderon pla pen l'attacco cruzado e acobadiet forso problemos als cruzats e a Montfort a l'oro d'ensaggia de les conquistas. Al moment que es confirmi de la nova toco de l'armado cruzado, les homis que habían ajudat Montfort a conquistar Minerbo, les de Narbuno, se'n van. A l'encop, una gran part de l'armado cruzado confesso també que l'oro presencio es pas mai necessario pramunt que la quarantena, les 40 junts que devio durar la cruzado, es arribado a la fi e se'n tornen també als hostals. E Montfort demoro mai sul que jamai. Heureusement per ell, un nou armado dels comtes de Dreux, Robert Lé Segur i de Pontieu, Guillené Segur, arriba per ser juny als cruzats amb aquells homis nous, Montfort decidís d'atacar Terme pel sud. A l'epoca, el castell de Terme a de força bona defensa de sus un peig rocallus entornat de bauses preguns. Mai enlà, ja l'Eireus Su e Caullero com a primera línia de defensa. Les gorges del Terminet empatxen l'enemic d'atacar pel nord de Zaila, on ja le Terminet un opitxuno fortaleso pel sud les senyes de Terme i Raimund fins a tres línies de defensa seguros. A Daigo, la Sego es faccio e pendent les darriers meses ha buscut pagar l'arribado de mantius mercenaris per aparar le castell cantaribon les cruzats. Raimo de Terme ha per a qui vin cavaliers occitans e mai de 500 catalans que lucharan fins a la fi. Les cruzats arribon fins a la primera línia de defensa, mas podun pas

Lloc, le terminet, situat al punt mai septentrional mas tabé mai naut de la muntanya Unia Terme. Tabé aïla, les cruzats pagaran un naut pres. Quan hi arribaran tres homes i cinc cavallers amb un manganel per bombardar le terminet tot citat de catalàs a per aquí 80 homes, atacon e le manganel es gairebé destruït. Torna a atacar per aïla, es d'un costa bé, pla d'angeirus, e un fort dubte. Sa que là, e cusi se depanet a Minerbo, le perin mai gran pels assetjats fuguet l'aigo. Es l'estiu, un fort arribet le 1er d'agost, e prou pas. Per e rugge de cabaret, ataco tout jun per darie les cruzats, e començo a iabe de famino de mesta questes. Quan naraimu de terme, decidis de deu bri de negociacius a me les cruzats pramu de la manco d'aigo, se debanara un episodi pla aneddotic. Raimu prepauso de balia le castel e de le recupera un an aprep. Monfort vol pas acceptar mas l'armado d'escontes de Dreux, Ponthieu, Bordeaux, Beauvais e Chartres consideron acabado la quarantena e se'n van. Monfort demando als cruzats e demora a mel son que calques junts de mai, mas son que les vesques de Chartres accepto. Sens homis, un fort accepto. Paimens, le castel se deu rendre l'enduma e aquel oneit ia un lavaci fort d'estiu. Laicitennos de terme se tunnon en plena e can calbalia le castel Raimu cambio di deio. Sa che là, laigo ben marido e puerido e leidus castels comenson a pati de dissentario e le castelles fin finalo donat als cruzats. Aquel cop, mon fort es en couleur Raimu de Terme, avio donado la paraula de balia le castel, e pei cambiat de bejaire. Mon fort bararat Raimu de Terme en presu, un morirà tres annados a pei. E aprep abe conquistats les castells de Minerbo e Aro Terme, decidis d'atacat abe cabaret. Amb les tres castells, plaforts, mon fort aura pai mai cap enemic en aude e puira negocia meliu ame per el primier conte de Barcelona e subeira d'aquellos terros occitanos. Al moment que es conegut que Terme ero tombat, les cruzats gagnaran tabé la clau des castells de Custausso, Alvedu e Puigvet. Mas Montfort vol pas mai atacar les castells mai meridionals e muntanyoses del país de Saut e Fenoliedo, que fugueren pas atacats en aquella època. Cabaret es pat dels castells de l'Astur e l'Ur Senye, per e rugge de cabaret, demorara aro l'únic senye utzita que decidiguet de resistir als cruzats en aude. Sa que là, se les cruzats le volon conquistar, cal torna mai a massa un nuovo armado pramu que forso homis que comenceron la cruzado en 1209 sens un ja anats aro. Si mu de Montfort deura espera fins a l'annado d'aprep 1211 per ensaggiar de conquistar le tres en castel Catar uccita le castel de Cabaret. Le segge de Terme 1810, un article del Francesc Sangar paregut le 19 de mai de 2021 sul siti di nostri partenari medievalo.com.

0: Occitanie.
1: Occitanie de Zuos.
2: Bona tarda. Esteu escoltant La veu de l'Horta.
3: El programa en valencià de Radio Occitania.
4: Per conèixer la seva llengua, la seva cultura i la seva musica.

0: Bé, doncs, bona vespre, bonica.
1: Bona vespre, bonico.
0: I, sí, i molt gràcies. I molta... Hi ha tota la gent que mos escolta,
1: sí,
0: també.
1: Sí, a tothom.
0: Doncs avui anem a parlar, doncs, en especial en dins els nostres programes de la Veu de l'Horta, per fer conèixer així a França el que són els pobles i viles del País Valencià. Doncs anem a parlar d'Algemesí. Algemesí, un poble, jo, n'altres, bé, jo no sé, la gent pot dir que és una vila o una ciutat avui en dia, però jo soc d'una generació que per nosaltres la vila era el poble. El poble és l'antiga denominació del castrum romà i que ha quedat com a tradició el poble és el poble. Encara que mos hagin fet una ciutat, encara que s'hagi engrandit, encara que s'hagi fet enorme, però per nosaltres la gent fins a una certa generació ha estat sempre el poble. Perquè, bé, no sé, hem estat acostumats d'aquesta manera i, doncs, no podem canviar. Canviarem quan no siguem així. Però ara les generacions vostres, doncs, ja no és el mateix. Me'n vaig a la vila, me'n vaig a la ciutat, a la meva ciutat, però nosaltres és el poble, i sobretot el barri antic. Si la gent tenia la sort de ser nascuda al barri antic, doncs era el poble. El poble, perquè, mira, era xicotet, i així és el carrer i vies al final del poble, al fons del carrer, i pujaves i veies a la fi del carrer la fi del poble de Menelaltre, però era així. Bé, doncs, Algemesí, què podem dir d'Algemesí? Una vila molt antiga que ha sigut, doncs, ja en estaments antics, bé, segurament bé de la majoria de, com molts pobles valencians importants, d'antigues alqueries. Alqueries, doncs, instal·lacions musulmanes que ven allí, i els primers coneixements que es tenen daten d'aquestes èpoques, d'aquests anys que hi havia, no? Doncs el poble, el nucli antic, encara es pot passejar revivint la tranquil·litat i silenci d'altres temps i, alhora, recrear-se en la contemplació de cases pertanyentes a una burgesia agrària més o menys poderosa. Queden bastants vestigis de segle XVII, del XVIII i més abundants de finals del XIX i principis del XX. Però bé, això és, doncs, una de les coses que es poden, doncs, trobar per tot arreu. Ja continuarem parlant de les qüestions dels orígens de la història, però hi ha, per exemple, senyals d'identitat, doncs, pedres que fan història. I les pedres que fan història, doncs, per exemple, hi ha la paret de Cotes, anant cap a València, girem a l'esquerra per anar al cementeri nou, i als pocs metres veurem un tros de paret, és l'únic que queda d'un poblat anomenat Cotes. Cotes arribà a tindre 300 cases, segons Escolano. A més, es té constància de l'existència d'un castell i d'un mesó. En 1413 el rei concedia el senyoriu de Cotes i Pardines a Joan Lluís de Corella, comte de Cocentaina. També se sap que en 1520 arribà a pedejar amb Algemesí pels drets de la sèquia reial. A poc, Cotes anà quedant-se sense habitants, l'expulsió dels moriscos i les contínues epidèmies anaren desanimant els seus veïns, que prompte vingueren a viure a Algemesí. En 1620, en Miquel Falcó vingué el senyoriu al poble d'Algemesí. Tan sols vivien 8 persones a Cotes en dues cases del poble. Uns pocs anys després, el poble estava sol i ruïnós. La inclusió de Cotes a Algemesí ha portat al seu terme 16.000 fanecades de terra bona per a cultivar. Doncs és un avantatge que es va tindre. Bien sûr, hi ha de vilages, per fa que són atenents a d'autres, i les circumstàncies de la vida, les coses qu'on n'arriba parfois pas a comprendre com ils font, d'on font qu'un village que peut-être à l'origine, bon, peut-être plus important aussi, mais à l'origine finit par avaler ces autres villages qui sont à côté, à quelques kilomètres, et petit à petit, dont un disparaît, finit par dépérir complètement et disparaître, et l'autre dont arrive à récupérer les terres, peut-être pas beaucoup d'habitants, parce que quand il n'y a pas beaucoup d'habitants, c'est que les habitants, soit ils sont partis, ou parfois ils se sont installés au village qui est à côté, mais au moins ils récupèrent les terres, qui est toujours quelque chose de très intéressant. Et c'est ce que j'aime bien. També parlarem de l'appareil de Pardines, et tornarem també, doncs, à costums, traditions de ce poble, esta vila d'Algemesí, per no dir poble perquè potser s'enfadaran en altres i no vol dir que fos així,

0: doncs continuant així, perquè si no passaria molt. Estàvem parlant de coses de la història, però ja pues en parlarem, eh? Doncs, per exemple, el primer problema que se'ns pot plantejar és el seu nom àrab. El seu significat, segons els arabistes Rivera, Sabalsa i també Sanchis Guarner, és patronímic del possible propietari de l'alqueria original. Altres significats atenen el valor fonètic que es puga donar al fonema G, el fan derivar de Jaume de Hamza, número 5 en àrab, de Gemis, centre i dijous, o relacionar-lo amb el Gems, lloc assabellat. El seu nom apareix oficialment per primera vegada en 1244 al llibre del repartiment d'en Jaume I. Era un petit nucli o alqueria que va ser incorporat al terme general d'Alzira. En dependia en tots els aspectes jurídics i fiscals. Hi ha dos fets des del moment de la reconquesta de gran influència per la seva consolidació. L'un, la construcció de l'obra d'enginyeria hidràulica o sifó o cano, i el riu Magre, que permetia el pas de les aigües de la sèquia reial en el seu marge esquerre i facilitava la transformació de terres i ampliació de regadiu. L'altre, la creació d'una parròquia pròpia independent. Aquesta comunitat servirà de nucli aglutinador i dinàmic d'aquell lloc que veuria afavorit el creixement per a la producció del seu ampli regadiu. El GMS era una vila de realenc com Alzira, i entre altres fets participar als moviments dels agermanats, i amb ell hagué de penar econòmicament. El que quasi no l'afectà va ser el decret d'expulsió dels moriscos, ja que era nucli de cristians vells. L'expansió general dels segles 15 i 16 fomentarà un moviment segregador respecte d'Alzira, que en dista uns 5 quilòmetres. A més de l'entrebanc del Xúquer, la separació es va aconseguir en 1574 quan Felip II li va atorgar el títol d'universitat. Els gemissencs persistiren fins a aconseguir en 1608 la total sobirania jurídica amb la concessió de títol de vila reial. La nova categoria jurídica li conferia els drets necessaris per a incorporar-se en 1620 al senyoriu de Cotes. Aquesta incorporació de quasi 1.000 hectàrees facilitava l'expansió en noves terres i augmentava les possibilitats econòmiques. De l'optimisme es passava una greu situació econòmica. A la crisi general del 17 s'afegiren les conseqüències del fort endeutament en què es va veure immers el Consell Municipal per les grans despeses del moment de la segregació i les necessitats que va comportar tot ell. 16.000 ducats per als títols d'universitat de Vila Reial, la construcció d'infraestructura necessària i ornamental com la Casa de la Vila, la nova església de Sant Jaume, la Casa Abadia, la substitució del retaule de l'altar major a càrrec del gran pintor del moment, Ribalta, la construcció del campanar, la compra de cotes, etc., tot a càrrec del Consell Municipal, és a dir, dels veïns, que van veure hipotecades totes les seues propietats pel crèdit censal. D'on viatge, cantona aixeta, buco de xosa, s'arriba, disons, que on vide un peu les arcs, disons, du patrimoine municipal. Mais bon, c'est toujours pareil, parfois on peut dire que dans des villages, très souvent de fois, on dit qui ose gagne.
1: Tout à fait.
0: Et celui qui n'ose pas, il reste très souvent de fois tout petit, sans avoir un grand mouvement de changement ou de progrès.
1: On peut dire qu'aujourd'hui, cela valait la peine, puisque le village...
0: Oui, on a pu, enfin, disons...
1: La ville, plutôt.
0: Oui, la ville, oui. Donc, on a pu critiquer très souvent de fois, bien sûr, on est endetté, il faut trouver une solution. Et bon, cet argent, les gens, ils les payent. Et bon, très souvent de fois, on demande le pourquoi. En fait, de toute façon, le résultat est là, même si à une époque a été assez difficile, donc on a réussi à Isirnen, et aujourd'hui la ville est ok, donc peut-être grâce à cet esprit d'ouverture, à cet esprit de voler changer les choses qui va y avoir, que sinon, donc, poder, avui en dia es trobaria com a altres poblets o altres viles, que sí, viuen, tenen la seva importància, tenen les seues coses, però els hi falta aquesta empenta que han tingut en una època ben determinada. Jo crec que això és una de les coses que es pot dir.

Don Cica, te vaig a dir, per exemple, també les senyals d'identitat. Això ho diem d'un boletí municipal que han tingut la gentilesa i el bon sentit i que li agraïm d'haver-nos enviat aquestes coses per poder parlar d'ells, perquè esclar, a vegades un ha passat de viatge una hora o dues hores a un lloc i no pot explicar durant una hora el que ha pogut veure, perquè no ha pogut veure gran cosa. Doncs els senyals d'identitat diu el privilegi reial d'universitat en l'any 1574. Per aquest privilegi s'obté de Felip II la segregació del lloc d'Algemesí respecte a la vila d'Alzira, erigint una universitat eunuc de població administrativa. Privilegi de vila reial en l'any 1608. Mitjançant aquest privilegi de Felip III, la Universitat d'Algemesí obre el títol de vila reial i capacitat

0: Blues et Sun Gaudens.
1: Radio Occitanie, les Mouchous del País.
2: Donc, on pourrait dire les paysages urbanistiques ou urbains de la fête. On a dit toujours qu'au pays valencien, la fête, c'est la fête. Bon, comme beaucoup des contrées méditerranéennes, mais celle-ci, elle n'est pas tellement lointaine de nous. Et puisqu'on parle de chez nous, donc automatiquement, on va parler de ça. Hein. Visiter le Gemesi en les premiers jours de septembre, donc maintenant, on peut le visiter maintenant, parce que le 6, le 7, le 8, il y a des fêtes. Hein. Donc, pot ser una bona ocasió per a conèixer el conjunt monumental que, sense marcar fites transcendentals en la història de l'art, conté alguns elements ben singulars i molt dignes d'elogi. Per això, aprofitarem l'itinerari per on discorre la major part dels actes festius per convidar-vos a fer un breu però intens recorregut pel bo i millor del patrimoni artístic de la nostra ciutat. L'edifici més noble, sens dubte, la Basílica Menor de Sant Jaume Apòstol, situada a la plaça Major, al vell mig del nucli antic de la població, al cor mateix on bateguen des dels primers als darrers passos de trepidant activitat generada al voltant diferents manifestacions religioses i de folclore popular. A l'interior del temple destacarem del conjunt artístic el retaule també de factura renaixentista amb pintures de Francesc de Ribalta que segons consta residia entre 1603 i 1605 a la població, al fi d'enllestir l'encàrrec de recrear pictòricament la vida de Sant Jaume. Afortunadament encara podem contemplar els quadres de majors dimensions i valor artístic recentment restaurats. També cal esmentar pel seu valor artístic el petit quadre del lavatori de peus. Tot i la brillant restauració de la decoració dut a terme en el 88 sota la direcció d'Eduard Sarrió, el retaule actual no és original, que desaparegué en la conquesta bèl·lica del 36, i també hi manquen alguns, diríem, dels quadres menors de Ribalta que foren substituïts per pintures modernes de Josep Segrelles. A la capella de la dreta del presbiteri es veneren les despulles de la beata Josepa Naval, de molta devoció popular per la contrada. De començament del segle XVIII és també la figura esvelta del campanar que corona la portada principal de la plaça Major i està sentada sobre els mateixos contraforts que flanquegen l'accés del temple, on es pot veure encara l'arc de descarrega que permet l'obertura de la porta, cosa que li dona una singularitat molt apreciada pels conciutadans. Fet i fet, la Basílica Menor ha complès dignament el paper de solemnitat que requereixen els principals actes religiosos, pues cada gran i la xica, de la Festa Major i molts altres al llarg de l'any litúrgic. Si deixem la Basílica, figura clau del paisatge urbà i festa, seguint per la placeta del Carbó, cap al carrer de Berca, podem descobrir algunes mostres dignes de l'arquitectura popular del Gemesí. Fent cantó amb el carrer de Sant Cristòfol, trobarem la casa de Batero, construcció del segle XVIII, catalogada en interès artístic local que conserva diversos elements genuïns apreciables a la mateixa façana. Els carreus de cantó i la portalada i el ferro de balcons i finestres són dignes d'admiració. L'interior de la casa encara es manté prou fidel a l'estructura original. Quasi enfront trobem la casa on visqué i desenrotllà la seva labor Josep Anaval. Ja a la fi del carrer hi ha la capella de la Troballa, lloc especialment volgut per els gemisencs, on la tradició popular situa l'esdeveniment que dona sentit a la nostra festa major. Seria el lloc on fou trobada la imatge venerada i és punt de cita obligada en els actes com la novena, que inicia les festes, o la processoneta del matí. Edificis de nova planta i devem a la mà acurada de l'arquitecte i erudit Joan Segura, bastit el lloc com sempre hi hagué una capella dedicada a la Mare de Déu, probablement des del remunt de 1247. Si reprenem el fil que portàvem de la capella, cal seguir pel carrer que du el mateix nom. De pas veurem l'edifici de l'antic patronat de Sant Jaume, que encara conserva en la paret d'una façana una estació del Calvari en ceràmica, com abans es trobava en altres edificacions. Es tracta igualment d'un lloc ple de records, ja que s'hi han realitzat activitats diverses fins a la pantanada del 1982. L'espaiós saló interior fou teatre i cinema parroquial durant anys. Si seguim el camí a la fi del carrer trobarem una altra mostra ben preuada d'arquitectura popular, la casa del carrer del Molí, acantonada amb el carrer de la Parra, en el porticat característic de l'andana, on també es conserva una altra casa del mateix carrer, més cap a la plaça, avui desaparescuda. Doncs, c'est des villages où toutes les rues, il y a des maisons qui ont son histoire et qui ont participé à créer l'histoire du village. Village, bon, la ville, on arrive toujours en disant le village, mais bon, disons la ville. Mais c'est vrai, c'est des villes ou se promener dans le vieux quartier, c'est un enchantement. C'est un enchantement, c'est un charme qu'on ne peut pas parler ici. Il faut se trouver sur place, parce qu'un petit recours, un petit coin, comme on dit chez nous, une placette, hein, une petite place avec des arbres, avec une, même à des heures où le soleil frappe assez fort, donc un peu d'ombre dans un côté, ça donne un aspect, ça donne quelque chose de...
0: Une aigua
2: de València també, que no sé gaire lluny, que està al costat. Però a mi l'aigua de les fonts també m'agrada, eh?
0: Sí,
2: a mi l'aigua de les fonts no em desagrada gens, eh? Diuen que fa viure temps. Doncs l'altre es veu que no fa viure tants anys, però això de les fonts i les fontetes, a més, és sempre fresqueta. I a vegades, quan vas a veure aigua de València, en poca xica és al costat.
0: Sí.
2: En canvi, a la font, sempre, a un moment donat, sempre hi ha xiques que van a veure aigua. Doncs així es va més anar a les fontetes per atrapar l'aigua.

0: Doncs per arrodonir la ruta o el camí, seguirem el carrer estret dels Fusters i eixirem al carrer de la Muntanya, mostrar encara parcialment conservat de diverses edificacions de finals de segle XIX, perquè pertanyien a les famílies benestants del poble, tot i que empobrint per la dèria constructora de fa uns anys, elevar sense pietat diversos mastodons d'un gust pèssim. Ça, c'est le disons des tributs qu'il faut payer très souvent, des fois, n'importe où, que porté par des divers aspects de quelques anciennes décennies, dont on bâtissait des maisons un peu avec des goûts un peu bizarres, même douteux, ensemble dans le contexte, disons, de ce qui était autour. Hein. Mais enfin, bon, ça s'était arrêté très souvent, des fois, dans beaucoup d'endroits, et on essaie de retrouver cette espèce de paysage général qu'il y avait dans les quartiers. Perquè a vegades jo he vist en llocs també doncs, que s'ha desfet gairebé un barri. A vegades tampoc no estic exagerant. Hi havia barris que en si no tenen res de particular. No és una crítica, eh? Jo no estic parlant de Gemessí, jo he vist en altres pobles un barri que no tenia ni cap interès, ni històric, ni particular, ni encant, ni bellesa, ni res. Hi havia gent que vivia, d'acord, havien viscut sempre així, però és clar, aquestes cases eren llevades i han fet cases modernes, per exemple, cases que eren de planta baixa i corral, doncs han fet unes cases de tres pisos, i bé, tots són casetes de tres pisos, ben segur, ha canviat completament l'esperit del barri, la configuració dels carrers, tot ha canviat. Ben segur, algú que ve de fora sempre pot dir, ai, però això quan jo era jove era molt més bonico, perquè era així, bé, però en canvi hi ha altres barris doncs, que han tingut
1: història.
0: I coses d'història, reconeix històrics, ha tingut molta història, hi ha hagut esdeveniments importants que han tingut lloc, i en una certa època, com diuen ells, doncs, també, per desgràcia, van haver-hi unes ganes de voler. Doncs, jo, si tinc els mitjans, faig una casa així, i al meu gust, i els altres, pitjor per ells. Però bé, això doncs, ha anat canviant i s'ha de deixar que això es devia. El passeig el tancarem, perquè bé, hem de tancar el passeig, no podem anar per tot arreu. Després parlarem de la cuina, eh? Perquè així...
1: De gastronomia.
0: Sí, bé, sí. Il faut que les gens y sachent que la gastronomia és très bona.
1: I très riche.
0: Très riche et très bona. O très bona et très riche. Bé, deux choses ça va ensemble. Doncs el passeig el tancarem al mateix carrer amb un altre dels monuments moderns, però ben respectables, el casino del Gemessí, recuperat pel patrimoni municipal en el 83. I destinat als serveis de l'Ajuntament més recentment. Fou construït en 1911 per iniciativa del Partit Liberal i mostra un estil eclètico modernista que s'ha respectat a la seva restauració i encara es pot apreciar. L'antiga casa de la Vila, a la plaça Major, és un edifici també de començament de segle que espera una propera remodelació com a seu definitiva del consistori. Sense adonar-nos-en, hem fet un ràpid recorregut pel perímetre del poble antic, tot seguint pràcticament l'itinerari que fa curro de la processó general que tanca les festes. Encara queden fora alguns punts d'interès, però us deixarem en una propera ocasió. Només resta convidar-vos a la festa que gaudiu d'ella i del nostre poble tant o més que ho hem fet nosaltres. Si us acosteu per setembre al Gemessí, sereu benvinguts i trobareu un poble dinàmic, acollidor i que alhora s'estima el seu passat. Donc, ça on peut le dire, disons, retransmettre en français, disons que si vous y allez pour le mois de septembre, n'hésitez pas, vous serez très bien accueillis par les gens et vous trouverez un village dynamique très accueillant et qui a su retrouver et faire sien son passé et son histoire. Et que bon, ça, il y a des gens que peut-être ils n'y tiennent pas, mais dans cette région, on tient toujours à se retrouver qui on a été, qui on est et qui on va être. Mais enfin, on se pose toujours la question, mais on n'efface jamais les autres questions anciennes. Qui c'est qu'on a été, qui on est, et qui on sera plus tard, d'accord, mais enfin, on garde quand même les autres deux aussi pour n'importe quoi.

0: Radio Occitanie. L'émotion del país.
1: Doncs per finalitzar, per exemple, no, per finalitzar el recorregut i aquestes coses que hem anat parlant d'una cosa o d'altra, doncs caldria provar algun forn de coques de llanda, el rotllo de carbassa, les coquetes de cacauet, les fogassetes i els rotllets d'aiguardent, la coca amb panses i nous o la delícia de les coques cristines o la tortada d'ametlla. Per menjar caldria trobar algun dels múltiples arrossos domèstics, qualsevol tipus d'arròs caldós, amb carn, amb llegums, amb fèsols i naps, amb caragols, granotes i bledes. Els múltiples tipus d'arròs al forn arrossejat fins al de llegums tomaca, els alls, botifarra, costelletes de porc, etc. i paelles amb les que hi hagi a la casa. Conill, aviram, peix, bacallà i ceba, o simplement llegums, així com es nodriren les nostres mares. Ma fe, il faut dire que de dire ça, nous qui sommes du coin, donc on est en train de bailler,
2: parce que
1: ja t'entra gana, no? Sí. Jo ja en tinc fa estona, però en fi, això són coses que mos arriben a nosaltres. Doncs jo m'agrada tot, però una de les coses que m'agraden és pastissatge moniato. A Nadal creix el dia un pas de pardal, i ben segur. Els pastissets de moniato formen part de les coques cristianes, els panets de torró, de cacau, de la relació de dolços nadalencs, molt adequats, altra banda, per a aquestes festes pel seu contingut calòric. Per al farcit emprarem com a base el moniato i per a la pasta del pastisset podrem optar per l'aiguardent o pel sagí.
2: Això molt bé.
1: Dos coses que tot està bo, eh? Bé, la vesprà prepararem els moniatos bullint-los en aigua fresca que no arribi a cobrir-los fins que estiguin blancs. Els traurem del foc i encara calents es llevarem la molla amb una cullera i els passarem per un tamís per tal de fer una pasta homogènia. Preparem un almíbar amb aigua, la meitat del volum de moniato i sucre i el doble de quantitat que d'aigua i esperarem fins que es prenga a punt per tal d'abocar el moniato i remenar fins que s'embega tot el líquid. Nous, on suit pas à pas, lettre à lettre, lettre par lettre, ça, en essayant de fermer les oreilles, en essayant d'écouter une autre chose, parce que ça nous remet, disons, un peu, disons, pas de tristesse. Parce qu'on ne les a pas ici devant nous, mais en fait, disons qu'on est. On est bon, si vous entendez des bruits, c'est nous qui tombons par terre hein, en attendant que ça n'aura. Et ara arrive un moment de la difficile élection. Si volem uns pastissets de sabor penetrant, però d'aparença ronyosa, escollirem la pasta d'aiguardent. Però si ens interessa traure a taula uns dolços suaus, lluents, de pasta brescada, haurem de fer-los amb sagí. Per a la pasta d'aiguardent necessitem una tassa gran d'oli, una de farina i una d'aiguardent de pastes. Per a la de sagí, 6 unces de sagí, 12 de sucre, 2 ous, 2 copetes d'anís dolç i 2 pels que la preparen, no? 2 per a la pasta i 2 pels que la preparen, eh? I 24 unces de farina, una unça equival a 30 grams. Siga quina sigui la pasta que hàgim triat, haurem de pastar bé tots els ingredients i anar fent coquetes d'uns 10 centímetres de diàmetre. Damunt de cada coqueta, a un costat, es posa una bona cullerada de moniato i es doblega l'altre costat de la coqueta per damunt. Si hem triat de pasta de sagí, convindrà que abans de posar-los al forn, mullem els pastissos amb clara d'ou, sucre i polsims de canyella. El que fa que, bon, tu saps, bon, és dir, on és ici, on és pal, on és blanc, on se sent, on entend des bruits bizarres, disons, enfin, on ne peut pas préciser l'origine ni l'endroit en détail, mais imaginez-vous, ça fait quelques mois que nous n'avons pas mangé ça, donc pouvez imaginer vous que sommes ici blancs, blancs, blancs, et suant, et mon suais que attrapons, que bien.
2: Émotions?
1: Les émotions sont par terre, parce qu'elles n'y pougent à la table.

0: Bé, doncs sí, que jo crec que ara podríem parlar també de paratge natural, doncs per exemple la reserva de Samaruc, i també podem parlar de Baixopera. Si tinguem temps una altra vegada podem parlar de la Carxofa, però bé, ara no perquè no tenim temps per això. Doncs per exemple la reserva de Samaruc, aquesta reserva de Samaruc del Gemesí està situada a l'extrem nord-est, perdó, del terme municipal, i concretament en la partida del Barranc. La seva superfície és 11.800 metres quadrats, i abans es destinava al cultiu de l'arròs, al igual que les parcel·les que l'envolten. D'altra banda, cal considerar que la reserva es troba situada dins de la zona del Parc Natural de l'Albufera, que correspon al Gemesí. El projecte de restauració d'aquells terrenys de Marjal ha sorgit a conseqüència de la firma d'un conveni de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient i l'Ajuntament del Gemesí el 14 de febrer del 95, en base al projecte de la Unió Europea, LIFE, de creació d'una xarxa d'àrees de reserva per al Samaruc al llarg dels marjals de la Comunitat Valenciana. La finalitat del projecte és de recuperació del Samaruc, València Hispànica, que és un peix autòcton de petites dimensions que sols es troba en la Comunitat Valenciana i està en gran perill d'extinció, de manera que la seva desaparició suposaria una pèrdua important per la fauna piscícola mundial. La recuperació concreta del Samaruc ens permet també d'altres espècies de flora i fauna autòctons que poden conviure amb ell i es troben amenaçades d'extinció al Parc Natural de l'Albufera. Parlant de Baixopera, Baixopera és l'únic espai natural que ens queda al Gemesí, ja que tota la resta del terme està cultivat de tarongers, arròs, bresquilleres o qualsevol altre producte hortofrutícola. Està situada en la desembocadura del riu Magre amb el Xúquer, en un espai molt reduït, i cada vegada més perquè l'home a poc a poc l'està destruint. Els xops són els arbres que creixen normalment a les vores del riu, per una repoblació desafortunada omplir la Xopera d'eucaliptus. Hi ha uns paellers i la gent va a dinar quan fa bon oratge, a descansar-hi i a jugar. Aquest reducte de pau i tranquil·litat i natura, hem de fer un esforç entre tots els amiciencs per estimar-ho, mantenir-lo net i utilitzar-lo i conservar-lo. Bé, això saps que aquelles coses, diguem, que quan on un endroit, diguem, un espai natural típic, que és tot ce qui reste, diguem, un espai natural, al Gemesí, un endroit planté des arbres, donc, évidemment, il demande que les gens y tiennent soin. Les gens y prennent soin de ça et que, disons, maintenir ça propre et dans des conditions, c'est l'affaire de tous les gens du pays, c'est tous les gens du village. Parce que sinon, bon, ça fait très joli de sortir d'un endroit entre des rues goudronnées et des maisons et qu'il n'y ait plus rien autour. Ça doit être vraiment triste. Et c'est ce qui arrive malheureusement à beaucoup d'endroits. Surtout, par exemple, bon, par contre, la réserve de Samaruc, ça, c'est quelque chose, disons, qui est un peu différent puisque, bon, cette réserve, elle fait partie de, disons, d'un lotissement de l'Albufera. Qui partit en Gemesí. L'Albufera, avant, c'était une grande lagune séparés par un bras de terre de la mer. Progressivement, on était, disons, chaque fois de plus en plus en prenant des terres, chaque fois de plus en plus en bâtissant, et automatiquement, il se trouve que ce n'est plus ni des rêves, ce qui avait été bouffé à l'époque, par exemple à l'époque musulmane. Mais oui, ce qu'il faut aussi, c'est maintenir ça, puisque dans le Samaruc, cette réserve, c'est un poisson petit, mais qui est valencien à 100%.
1: Molt bé.
0: Imagina't, si se van que desapareixi, ja no hi ha valencians a 100%, perquè els altres que queden ja no sabem d'on venim, ja són ni els altres.

0: vida en xiqueta, jo crec que... Què podem dir?
1: Que hem arribat a la fi del programa i que desitgem a tothom bones festes als, dels MSI i fins al programa vinent per als nostres oients.
0: Endins, i intentarem parlar d'un altre poble. No sé, poder seguir a Alzira, poder seguir a Vall de Tavernes. Ja veurem. Sí. No tenim encara confirmació de quin, però no dubten ni parlem d'algun. Doncs bé, a deixats per a tot el món, de merci, sisplau, per haver demorat també nosaltres. Bona serada, a deixats, i adeu, bonica.
1: I bona vespre.
0: I bona vespre.
1: Adeu.

compositor espanyol Asenjo Barbieri. Ara, el gran pianista americà Garrick Ohlson, dirigit per el mestre Sir Neville Mariner, dins una peça de Rachmaninoff.

0: Radio Occitanie.
1: Occitanie, Mietjo Nueit.
2: Lector de Guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.
3: La mallorquina Moll Nova Editorial ens ofereix el llibre Aurèlia Oculta, amb el qual debuta com a novel·lista l'escriptora de Cocentaina, comarca del Comtat, Encar Reig Oltra. Es tracta d'un relat situat en una pensió del barri valencià de Russafa que conté elements del realisme màgic. Encar Reig Oltra és una escriptora que ha anat madurant lentament. L'any 1997 va obtindre el Premi Relais Sara Llorenç de Pineda de Mar i des d'aleshores ha anat oferint-nos pausadament la seva obra poètica i narrativa. L'any 2014, en col·laboració amb la ballarina Lorenza Di Calogero, va crear un espectacle de poesia, dansa i música basat en el seu llibre de l'ànima i de les coses salvatges. En Aurèlia Oculta trobem, per una banda, una galeria de personatges d'allò més peculiars: ballarines, titellaires, músics, fotògrafs, dentistes amb un trastorn obsessiu convulsiu, però no tan sols són personatges humans, sinó també animals. Dos gats i un gos que tenen el nom de Perquè, que viuen en una vella pensió que és també veu narrativa i personatge capdalt del relat. La història comença amb la fugida del poble on resideix d'una dona jove que afirma haver enverinat la seva parella, per a convertir-se posteriorment en una narració on els traços fantàstics es combinen amb els psicològics i en els quals també tenen una gran importància mites i símbols, amb un cert protagonisme del mateix dimoni. No el dimoni que ens pinta l'Església Catòlica, sinó com una mena de missatger o intermediari entre la realitat i el desig. El temps és un invent del dimoni. Encara Reig Oltra sap que són temps i que aquest ens acabarà devorant. Però, tot i això, i gràcies a la literatura, una mateixa persona, en dos edats diferents de la seva existència, conviu i es relaciona en aquesta pensió. A mesura que avancem en la lectura, es preguntem per què aquesta dona que s'oculta sota el nom d'Aurèlia ha matat la seva parella. Ella ens dona un motiu: perquè no ha respectat el seu espai, perquè ha envaït i qüestionat l'univers íntim on guarda els seus secrets. Un univers que s'ha creat i que ha fet engelosir la parella per les hores i l'energia que li dedicava. Un espai propi de llibertat creativa on poder realitzar-se, un petit santuari que ell, a pesar de la seva promesa, no ha respectat. Mentre Encar Reig Oltra ens proporciona les diverses peces d'aquest encacós closques, una mica esbojarrat i fantasiós, també ens regala, juganera, tot un seguit de referències literàries i una llarga llista de cançons que venen a subratllar diversos passatges de la trama. Així, el lector té entre mans una novel·la amb banda sonora pròpia. L'ordre temporal s'ha trencat. Alguns personatges s'han desdoblat amb el seu jo infant i el seu jo adult i es relacionen entre ells per acabar reconèixer sense. I trobem la figura del dimoni, capaç d'aturar el temps, expert en la manipulació, així com la pensió encantada on els propietaris i els hostes conformen una estranya família. Una pensió que posseix els secrets que tots guarden i que té la clau del relat.
2: Lector de Guàrdia. Novetats editorials amb Manel Alonso Català.
4: I va donar un citanyo fa 30.000 anados. Foguet un faig estonant a la ves i aues encaro aro. Pramu que se descobris pas que tot jun l'origino d'un meteis. Luis Latet foguet l'arqueòleg que descobriguet les esqueletos encontrados a Crosmanyu en 1868. Foguet enviat a ella per son pare, Eduard Latet, un famós prehistòria, que aquel jun hi busquet pas anar. A cobalet a Luis, le privilegi de dintrar din l'història de l'arqueologia occitano d'en primier e a pei mundial. Nascut en 1840 a Castetnau de Manuac, En Gascunyo fuguet una persona que desenvolupèt l'eulamu per la ciència. En 1862, era a París en tot treballar com ajudant al Museu d'Història Natural. Entre 1864 e 1865, viaget per Castillo e Palestino e publiquet diverses articles que, en 1869, l'ajudarion a acabar una tesi de geologia. Un an abans, descubrissio duncos l'homi de Cros-Magnon en Périgot e classet las esqueletos di nostro quito especio. La guerra de 1870, coupèt les estudis de la tête et la famille décidèt de tourner en un citanio un Louis la tête de Murario dus cosa sa mort. D'empei a l'aro e dus cosa la fi de sabido trabagliario como professor d'universitat a la facultat de ciències de Toulouse en tout enseña la geologia e la mineralogia. Curo muriguet en 1899, son numero già restacat a l'homi de Cros-Magnon e a l'istorio de l'evolucion umano per tout jun. E au es, encaro, aro, au cala remembra. Curo nus descubrigueren, segundo partido, un article del Christian Andreu paregut le 23 de setembre de 2018 sul siti de nostre partenari sapientio.eu e titulat Historio evolutivo dels arbres, primero partido. L'historio evolutivo de las plantos et tabé dels arbres es forso desconigudo generalomen. Sa che là è tan interessante come la de tutta altro organismo bioterrestre o marì. E a ues, pramo che è un historio che fuget un successo total. Tempele nel senso della primera specie d'incosaro, pramo di una causa fondamentale. Les arbres sunenc. Un article del Christian Andreu paregut le 17 de genier de 2019 sul sito di nostri partenari sapientio.eu e titulat La planeta del stress pols magnetics. Malgrat sa composició gasoso Jupiter comença a demostrar que si es verdaderament formato un camp magnetic es de mai gran del sistema solar, le solel, sonque n'a un d'encaro mai gran. Normal. Le lançament de la sonda espaciale Juno cap a la giganto gasoso en 2016 permetet l'arribado a la Terra d'informacions de mai en mai exactos e aro es estat confirmat que Juno planeta ca un tresen pol magnetic, so que fada que lo planeta uno de la mai excepcionalos del sistema solar. Es una composition totalement différente de la de la Terre. Jupiter est constitué majoritairement d'hydrogène et d'hélium. Et à quoi butto Jupiter dans la catégorie de planète singulaire. D'informations enviadas per la sonda spatiale Juno qui arrivait sur Jupiter en 2016 per continuar les travaux de las précédentes sondes Voyager confirmeron que...
2: Petjada catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb petjada catalana. Pioners i descobridors catalans a les costes del Canadà i Alaska. Primera part. És un article d'Ignasi Díez Moratilla per a la petjada catalana. I ho escoltarem amb música d'Aleix Gaus Bonastre, que és el músic oficial d'aquesta missió. Els virreis de Nova Espanya mouen fitxa al Pacífic Nord. Els constants moviments russos i anglesos per la costa nord-americana del Pacífic durant el segle XVIII van activar les alertes a la cort de Madrid. La reivindicació de sobirania espanyola sobre aquelles terres venia de lluny. Es remuntava a una butlla papal del 1493 i els drets continguts en el Tractat de Tordesillas de 1494. Aquesta situació va empènyer els virreis de Nova Espanya a impulsar al segle XVIII tot un seguit d'expedicions per les actuals costes del Canadà i Alaska, en les que destacarien militars i pilots catalans i mallorquins com Pere del Verní, Salvador Fidalgo i Joan Pérez Hernández, Joan Peris, científics com Felip Bauzà i tropes de la Companyia Franca de Voluntaris de Catalunya. Joan Pérez Hernández, Joan Peris, el primer europeu a les costes canadenques del Pacífic. El mallorquí Joan Pérez Hernández, nat Joan Peris, per exemple, va encapçalar l'expedició que el va convertir el 1774 en el primer europeu a navegar per les costes de l'actual Colúmbia Britànica, Canadà, aixecant-ne la cartografia. Les seves tasques de reconeixement el van dur fins a la punta nord de les illes de la Reina Carlota, a Idaguai, on va fer mitja volta, tot prenent possessió per la corona espanyola de totes les terres albirades des d'aquell punt. L'objectiu de l'expedició, envoltada de secretisme, s'havia aconseguit. No hi havia rastre ni de russos ni d'anglesos en tota la costa del Pacífic Nord, des de Califòrnia fins a les illes meridionals d'Alaska, per la qual cosa es donava el tret de sortida al desplegament de tropes al territori. Amb Joan Pérez o Peris viatjava el també mallorquí Fra Joan Crespí, que va fer la crònica del trajecte. Anys abans, el religiós havia estat el cronista oficial de l'expedició del català Gaspar de Portolà a Califòrnia, 1769-1770. En l'actualitat, una muntanya de l'illa de Vancouver s'identifica amb el seu cognom, Crespí Mount. Pere del Verní i els voluntaris catalans, pioners al Canadà. A la recent empresa de colonització de Califòrnia, que havia estat catalana en tots els aspectes, hi havia participat activament la Companyia Franca de Voluntaris de Catalunya, la primera unitat militar catalana després de la desfeta de 1714. Els seus disciplinats efectius, reclutats per Pere Fages a les comarques pirinenques i centrals del país, aviat es farien a la mar per donar suport militar a les expedicions d'exploració cap al nord. D'aquesta manera, el 1789 arriba a Nootka Sound, illa de Vancouver, un destacament de la Companyia de Voluntaris de Catalunya comandat pel tortosí Pere del Verní. La seva missió consistia a refer l'efímer fortí espanyol que s'havia hagut d'abandonar feia poc temps després d'un incident amb vaixells britànics, crisi de Nootka. Aquest aïllat enclavament, batejat com a Fort de Sant Miquel, esdevindria la posició espanyola més septentrional d'Amèrica i donaria protecció al primer assentament europeu estable en la costa oest de l'actual Canadà. En aquest indret encara es recorda el llegat d'un fill de Montblanc, Fra Magí Català, el capellà de la fragata que feia la ruta de l'abadia de Nootka. A l'Església Catòlica de Yukon, a poca distància del far de Nootka, dins l'àrea on es trobava el fort de Sant Miquel, un dels vitralls donats pel govern espanyol el 1957 recorda el religiós, el pare Magí Català, predicant als indígenes, Nootka. La toponímia de la costa atlàntica canadenca també l'homenatja amb una Català Island i un Català Passage. Tanmateix, el català, que ha rebut més reconeixement al Canadà per la seva crucial contribució com a pioner, ha estat Pere del Verní. Un capità britànic va batejar el 1861 un paratge de l'illa de Vancouver amb el nom de Port del Verní, i des d'aleshores la toponímia l'ha recordat en nombrosos racons de la Colúmbia Britànica. Port del Verní és actualment una localitat de referència mundial en la pesca del salmó i un punt estratègic per endinsar-se en els racons més salvatges de l'illa de Vancouver a través de la vall del Verní. Heus així, hem llegit pioners i descobridors catalans a les costes del Canadà i Alaska. Primera part. És un article d'Ignasi Díez Moratilla per a la Petjada Catalana. I ho hem escoltat amb música d'Aleix Gaus. Bones.
1: Petjada Catalana. Històries de catalans que han deixat petjada. Indrets del món amb Petjada Catalana.

0: enfin trop bon.
1: Radio Occitanie 89.4 98.3 99.5 106.1
2: 89.4 98.13 99.5 106.1.

tarda. L'Espai Trenquem Silencis i qui us parla, Àngels Roura Massaneda, us donem la benvinguda. Desitgem que gaudiu d'aquests minuts destinats a parlar obertament d'aquesta crua realitat, la violència de gènere i el ventall de maltractaments que pateixen, patim, hem patit moltes persones en silenci. Posem veu a aquesta realitat i trenquem silencis. El dijous de la setmana passada, dia 19 d'octubre, es feia a Riudellots de la Selva, a les 7 de la tarda, a la sala polivalent de l'Ajuntament, la presentació oficial de l'associació Fem Visibles, una associació sense ànim de lucre que exposa en veu alta